0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: I seguim amb aquest Sonora de Ferreries i mos hem assegut avui amb en Tòfol Bosch Gené, nascut l'any 1934 a la Terra Roja. Què és la Terra Roja, Tòfol?
2: Un lloc gran, i has de dir que quan va acabar la guerra, jo tenia 6 anyets, escola va anar molt poc. Quan es dies que mon pare no em ve de mestre, avui pos anar a escola. I he acabat. I bé, que va fer servici, a marcar l'enginyer, a la central, i van tenir sort que hi havia, i teníem un cap valencià i ens va ensenyar un pot de cosa. Era un lot intel·ligent i nosaltres ja duem ganes d'aprendre. I ja vaig prendre un pot de cosa, de llegir i escriure. Però a escola molt poc, molt poc. Jo mai he culpat els pares nostres perquè s'hi va venir després d'una guerra civil com va anar. I ma mare, quan comprava una sardina, nosaltres entre els germans, i em feia tres trossos. Pots pensar que t'havia de mirar bé on era la pinxa sense oli. I tot i menjava, feien la bereneta tres d'una pinxa. I era un lloc gran, ho és, i la, mon pare hi va néixer a la Terra Roja. Ara tindria 110 anys, tindria mon pare per aquest món. I vaig fer la vida fins que em vaig casar a la Terra Roja, fins a 27 anys. Em van casar i me van fer pagès, no els van a la compte.
1: A quina edat vas fer la mili? Et servei? Militar. A quina edat el vas fer?
2: 19 anys, voluntari, 3 anys.
1: I la Terra Roja, per la teva família, què és? Com a lloc, què significa?
2: És un lloc bo i bon propietari. És a dir, que mon pare i mon mare es van casar de dins el mateix terme, que està sobre vell, i m'ho passa a Terrotges, ma mare està sobre vell, i va enamorar, i el lloc era el mateix propietari. La propietària va veure néixer ma mare, va veure néixer mon pare, i se la miraven. Mon pare, el senyor, quan ratllava amb ell dos, tu a tu, li deia tu sempre, però ara els respectava quan hi havia altra gent. Fins aquí el respectava, així quan tocava en aquell temps. Bon dia tingui, bon estar tingui, i quan s'anava, guapo, per servir-lo. Llevava el capell, guapo, per servir-lo. I així anava, era. I aquest senyor es va casar amb la filla de General Ponte, tinent general. Era el sogre del senyor Starroig, era tinent general i estava en el costat d'en Branco. Quan venia Starroig, venia dos motos davant, la guarda civil del migjorn dins l'entrada, que ningú passàs, i allà feia la bereneta o el dinar, el que el conviraven. Però venia tota s'escolta seva, es tenia en general. I aquest senyor és bona persona, el senyor Benfimini, Sant Tema, de Mercadal, ja tenia molts llocs. I ell va anar a la guerra d'Àfrica i sempre per pujar li mataven les tropes, els mores de dalt, i ell era sergent i va demanar els mandos pura i li van dar. I quan va agafar el mando, va agafar les tropes de nits i van pujar dalt el Gorgo. I quan van dar permís fuego, ells van ser dalt i van acabar la guerra allà, van matar moros. Ell sempre dava la mà esquerra perquè duia cap braç en dret foradat d'estiroteo. I ja va ascendir molt i va morir tinent general.
1: I tu, quan eres petit, a la Terra Roja, com ajudaves a ton pare?
2: Com?
1: Sí, què feies?
2: Molt poc temps per jugar. Una pilota de pedaç, ben lligada, i quan està banyada no corria. I barca rampuda i no res. I aquests anyets venia a Ferriers, dues sa llet a vendre, no mascar s'asa, bast i basses, i mon pare em posava damunt s'asa i així per paret tenia paret, i si botiguera que Ferria se'n debaixava, perquè jo sis anyet estimat, jo no podia pujar. I quan havia buidat sa llet, la botiguera engafava, jo per... Mon mare m'enviava que se sabe si d'un bòtil de llet, com natural, i em tornava a agapar, i em tapava amb una manta perquè duen colsos curts de bonses, i feia fred, molt de fred. I un dia trobaria el puesto, encara quan anava cap a la Terra Roja, s'asa va anar dins poca sabrera i va posar a pasturar. Va bé pensar, s'asa mesquinat, no berenat, jo tampoc, el deixava menjar, menjava i jo de mensar allà. I mon pare, bon, estàs tot a venir, i així el veig que ve. I què pas? No, que s'asa té talent, no ha menjat. I jo i tu tampoc, pam, pam, una cada banda, venguen, ja no el va trobar més s'asa a menjar, perquè de bontes els pares eren durs, amb una mirada, anàvem a puesto. Eren molt, i nosaltres allà, i eren 12 persones a la taula, i nosaltres, que eren de casa, que no es acabava el plat de davant, no hi havia segon. Ja podíem perdir feina. L'arròs de la terra jo no em passava. Jo no me passava l'arròs, no m'acabava. I el plat i dins la cotxeria em va acabat, jo i el germà, que més segon, i la cotxeria estava macada, hi havia rates, i jo vaig dir al germà, saps què hem de fer? Amb un sacuera, l'arròs de la terra, posarem dins el forat de les rates i les rates ho menjaran. Diu, i ho vam fer. I després, quan havien acabat, ja han acabat tocant la porta, la mare venia, ja ho heu acabat, sí? I, però bueno, allò que, o xurons, el que fem passant la cuera dins el forat de les rates. I, però ens van afinar.
1: Ui, que us van dir?
2: Van tapar els forats, els missatges, i llavors va ser més sèrio, perquè no ho havien de menjar, i mon pare a les 4 hores d'aquell temps, que anàvem amb el sol, si obres que m'han anat vens ells dos. Jo pensava fins a les 4 i mon mare m'ho obria, si no havien acabat, i el plat quedava, però per sopar tornava a sortir el plat aquell que no havies menjat i passaven a les vespre a tu, l'arròs de la terra o el xubro, no sé si és. I això seria la disciplina que hi havia, eh? Allà no.
1: I què menjàveu més, a part d'arròs de la terra, xiurons, mongetes?
2: Munyà cobrit, patates frites, xua, els temps que em demanes porc, i cada un tenia el seu tros de xua, en l'espelat, i tenia, i en la curama, per dijunis divendres, i tenia un missatget, José Ignacio, m'ho demanava, i mon menjador, quin dia és que no menja anxua i sobrassada divendres, i quin dia és, perquè no sabia mai quin dia érem aquest bitxet de poble que havia vingut, i però demanava quin dia, perquè aquell dia n'hi havia sobrassada, però en dijuni, a mon mare era severa també, que allà era dijuni, dijuni, i missatges tots, tots.
1: Com us van educar en la religió, a que vostra?
2: Això cada diumenge a missa, i és qui volia anar a caçar en caçadors de la Tarroja, sentien, mon pare xerrava de bona hora, sentien que tocaven la missa primera, i llavors anàvem a missa primera i llavors berenàvem, i quin tenia el dia libre podia anar a caçar, però els altres, si tocaves torno d'estar en el lloc, pues quedàvem.
1: I resàveu cada dia o no?
2: El rosari cada vespre. El rosari, com que era de 8 a 9, ma mare se posava la granera de garnaca de davant, de vora ella, s'invocat que dormia, tac, altres cap tu. I no, no hi havia punyetes. I bueno, demano un ranxo, els bitxets aquests, quan jo i estaven rebentats, i no, però ma mare no perdonava, altres cap.
1: I com es resava? Com se resa el rosari? Què dèieu?
2: Ma mare de davant i els altres endarrere. Ma mare de capellà, diguem, rosaris i vis resant per aquí i resant per una altra. Jo pensava, a tants han de resar de sants. Però...
1: I ton pare, quan era al camp, sabia de dites o refranys de sa terra, de quan llaurà o de sa lluna, del sol?
2: En sa guerra, mon pare el van agafar dels més vells i el van destinar a Sort de Binissai, saps on és tu? I allà sa Tarroja va quedar en dos homes vells, homes d'edat, que podia fer lloc. Massa cosa, aquells homenets. I així va passar dos anys, mon mare, aquells dos homes feien de l'amos. Mon pare no hi era. I així com així van passar, com van poder. Un vespre, de Montsant Bartomeu, vam, anàrem a caçar, si agafàvem dos conills i fèiem una passeta per Sant Bartomeu anant a Xoques, i quan venien de caçar, dins es, no sé si està mai a Tarroja, hi ha un carreró que va cap a escar, una banda era Santa Rita, l'altra era a Tarroja, van tenir set, i jo dic, anàssim aquí una cinderia a l'amo en Toribio de Santa Rita, que se tenia ben ran, i veurem. I sí, i van anar d'una cinderia robada, una cinderia així, eren quatre, i teníem el missatge que patia, que el missatge en aquell temps anava sempre en l'amo. Mon pare, quan me'l va cridar, com has casada? Bé. I va partir la poina i el missatget li van dir, cuidado que ho digues a l'amo, que no era nostra la síndria. No, jo no era. Quan van anar a berenar, mon pare amb una cara que perxava, jo ja vaig tenir calor. I dic a les germans, dic, mon pare ho sap, que han robat una síndria a l'amo en Toribio, era Toribio, l'amo Santa Rita. Diu, que va, sí, eh? I me partí, me diu jo. Diu, que està bona la cindria de la Montolivio, recorrent de putes, dic jo. Quin desastre. Dic, sí, bé, han tingut sort i he anat a robar la cindria. I van amagar les estades, un puesto dins una mata, se van tirar. I, doncs, anàvem a dormir i després de venir em diu, de volta tu no vagis a dormir, ta mare te darà un duro i vas a pagar la cindria a la Montolivio. Me cago un dia de puta, ben jo. Diu, tant et si vas en sas, com en saber-lo. Jo vaig servicejar en aquest temps. I jo hi tenc que anar amb... Tu ets culpable de... Ets el major i ets el responsable d'ells. Me cago un dia. Mo mare em dona un duro de paper. I ves que passàs i quan me n'anava cap a Santa Rita, una gent que com a família, si vaig, però si dic que no hi vaig, mon pare ho sabrà. Serà pitjor, quan jo tot sol ratllava. I si torçada, i si... Ai, vaig tenc que anar, perquè jo t'ho costuro. I me'n vaig a Santa Rita. Bones tardes, bones tardes. Ma dona diu, mi dona, aquestes hores que hi ha res de nou, estàs a anar a dormir? Dic, no, dic, tinc ganes de ratllar la Montolivio. Diu, són a dormir? Dic, que esperaré? Diu, que frixi? Dic, no, no, no, que dormi. I quan es va despertar, va anar a cridar els missatges. De... I diu, te vol que hi ha res de nou? Era el Durant, un home molt trempat. Dic, no, dic, ha passat això, eh? Mon pare m'ha dat un duro i ben que a poc a poc se cindria. I me mira, diu, ara, bastant, és duro que sigui teu per anar a aixoques els cavallitos en aquell temps que venien. Diu, que sigui teu. Gràcies, jo no estava preguntat. Allò, se cindria aquella, no saps què la vola. Em van ensenyar molt petit de no robar. Mon pare fa empeina mentre que en el ranxo, un pare amb una cara com un guarda civil. Diu, com ha anat? Dic, bé. No vol... Diu, que ha volgut la cindria? Diu, la cindria li... La Montolivio diu que és duro, sigui meu. I per anar a això, que és per gastar per Sant Bartomeu. Diu, idò. Diu, si t'he dit que sigui teu, és tu jo. I els altres germans, i t'ha anat bé, eh? Encara s'ho van saber per això. Tens un duro, tu? Un duro en aquell temps? Tens un duro? Bé, ves i saps a Sant Bartomeu, i va dar doblers a tots. Diu, Tobal, tu ja tens un duro rebut de l'amo. Me'l ballava amb un pare en aquest xivar de 10 pessetes, per exemple, i jo em va dar un duro. És a dir, que... No em va, bueno, va servir. Que bé, tinguis la mateixa paga dels altres. És qui em va dar per anar a pagar la cindria i llavors me'l va restar. I no? Va anar dret, eh? I això... Allò... Tu, a 19 anys, presentat a un home, jo vaig venir a robar la cindria. Ja ho cobreu la cindria. No la vol cobrar.
1: I el camp era molt dur en aquella època?
2: Puf, de sol no hi havia rellotges, no. Sol a sol.
1: Al matí, què fèieu quan ho xicàveu? Després anàveu...
2: Matí, fèiem un pare mos tenia un capè fet, un cordado, i doncs partíem a segar o segués. Jo era, tenia sis anys, dues esbrenanes homes, en sasa, ma mare preparava dins una olla gran i pressurat, i bé, però berenar per 7 o 8 i 9. I jo m'ho sabia en sort que jo pujava, i venien el missatge major de baixava, el missatge major agafava i repartia les sopes a les altres. I va acabat el missatge major, agafava la palangrana, les patates frites i pressurat, i passava, era aquell, era el missatge major, es contenia una persona de confiança. I doncs agafaven, tornaven a prendre un sase i tornava a partir. Un dia, quan te li duia, vés a embarrar a la portellada, a la base, i vés tirar els sucres dels homes. Les sopes no, les sopes van quedar, però la sol es va trabucar. I el missatge major era Nofre, son pare dels pardals. Nofre. I Nofre, jo plorant, diu, jo, aquí hi ha res, no. M'ha passat això, diu, no passa res, diu, si hi ha la sopa et berenarem. I he fet aquestes.
1: I els animals com eren en aquella època? Els animals.
2: Qui?
1: Els animals que teníeu.
2: Vaques, cabres, bens i de bonses. El que valia molt eren els mulats, perquè no hi havia tractors. Mulats contenien la cria de ses egos, someres, i tenien valor, perquè llavors venien els mallorquins a comprar. Que saps on duen els doblers els mallorquins? Perquè quan havien acabat de clavar el tracto, es daven la mà i allò era com una firma de notari. Ells duen com una bufanda, una faixa, i duen els doblers que deien ells dins la faixa, i se la desfeien, i ja deixaven el tracto pagat, i doncs enviaven un camió, no, o replegaven els missatges seus, i se'n anava carretera a carretera. Però va fer el tracto, daven la mà, i allò era una firma, una firma.
1: I com és que venien a comprar els animals aquí?
2: Perquè sabien que aquí hi havia els mulats, les someres podien tenir machos i ases, les egos podien tenir machos aguins. I per fer-les criar d'un cavall, havia dels cavalls que volguessin la somera i sortien machets o muletes somerines i tenien molt de valor. I si era d'ego, eren d'asa, pare d'asa i es cruce d'aquí. I si eren machos, aguins. I també tenien molt de valor. Se'n duen cap a Mallorca perquè se tos ni pintats encara no n'hi havia.
1: Eren animals
2: i,
1: forts.
2: Igual que els vedells, els vedells també, els vedellets, venien i m'ho deien, mon pare, anem, vull replegar els vedells. I vells que esperaven. I a veure, perquè els mallorquins obrien un monedero de plata, un llarguet així, i duen la calderilla, i m'ho daven 10 cèntims. De propina a nosaltres, tu, 10 cèntims. I de veres que anàvem a replegar el vell, perquè ells no havien de m'estenar a la tanca, nosaltres anàvem replegant dins una quintana, i ells allà tractaven. Era...
1: Déu-n'hi-do. I quan ja eres més gran, vas qualcar a Sant Bartomeu?
2: Vuit. Vuit, deu, vaig començar a col·locar.
1: En els 8 deu anys vas començar a col·locar. Però ja sorties per Sant Bartomeu?
2: Sí, però amb un altre cavall, un perxeron, molt així, noble, o l'emprava el balde, o l'emprava la capellana que cavall. Saps que hi deia un cavall perxeron dominat i era segur. No era com aquest darrer que hi va haver.
1: I ton pare també sortia?
2: De jove, per sentir-hi, sortia amb mon pare, que s'ha casat i els concos que hi havia. I a Santa Roja sempre ve a veure el mateix personal, els missatges. Jo amb 16 anys que hi feien els segadors, també feien. La criada venia i fins que es casaven i feien. No li agradava fer cares noves, ben pagava. I després, els dies acabades de segar, que heu guanyat, que heu demanat preus, sí o no, se pagava. I si era un bon any de gra, perquè de bons el que volia era el blat tenia molt de valor, s'hi regalava una cortera a cada segador. Si tenia de soda, i si era un any plac encara, mitja cortera eren tres barcelles, se dependia senyada.
1: Com eren les mesurades? Què fèieu?
2: Venia els senyors, bé, Santa Maria, encara hi va ser temps, venint la senyora l'acompanyava, venien, si mo mare no podia, de vegades començava a partir, jo ja vindré, ella partia, perquè la senyora en començar ja era a cera, a veure com mesurava.

0: és jornaler en els psíquies, si havien de rossells grossos, el poden recórrer per llocs aquí on... I si psíquies anaven netes, quan pluia, no és aigua. I aquest home fumava en pipa. Me diu un mostatxot, un plomero, quan menjava bunyols amb arròs, es va Maria, ell encara ho sap, posava un mostatxos, però tots els cabells per ell llapaven mostatxos, mostatxots. I quan va venir davant l'Espadreny, l'Espadregam, si hi havia còdols, hi havia dragons, i nosaltres, tu meu, aquí hi ha un dragonot. El agafava, fumava amb pipa, diu, a què ballarà, a què ballarà? Llevava el canó de la pipa, i ell agafava el dragó així, i li feia badar la boca, li posava una gota del canó de la pipa, de pota, ara balla, i el dragó feia dues voltetes, crac, quedava amb la panxa per munt, et se matava així. I doncs, saps que n'has vist? Però els dragonots aquests, en dues gotes des que no els pipa, ell s'hi fa badar la boca, jo em mullava, a la balla, i el dragó fa així, així, i ballant hi quedava. Coses, eh? I allò és la festa. Tomant.
1: Tu, l'ofici o la feina de pagès, l'has vist com ha canviat des de que eres molt petit fins que has estat pagès? Fins
0: que
1: vas
0: anar als tractors. Sí.
1: T'has anat acostumant a tots els canvis?
0: Un canvi radical. Has dit tot, vaig prendre a fer la cesària. Com fan les dones, jo la feia, i l'he feta moltes vegades, els bens, cabres, com podien tenir el cabridet, vaig començar a Sant Llorenç, que de l'autor ja eren grossos, una cabra que no podia tenir el cabridet, va venir el mariscal, va intervenir, diu, ara deixa la pe, que puja més la salsa que el peix, morirà la cabra i res. I jo dic, quin punyetes. I la gap, la perm, i la vaig obrir dins el buit, i quan li vaig dir que cabria mort, i llavors vaig enviar en Paco, Edufil i Gua, des Edufil i Gua, ta mare, digue-li, que ha fet una cesària, i la vaig cosir, bé, tot, i ella va quedar viva i va tornar a criar. Sota la primera cesària, i doncs ja, bueno, em vaig fer béns, em vaig fer en cap bestiar.
1: Com és que te tenien por com a caixer, a tu?
0: Ai, perquè aquest cavall botava sense peda que... Què tinc que dir jo? M'anava gran a Ciutadella, un any el va arrencar en el pla, però descripcion. I Ciutadella és de enterratge, a l'aigua va, no en tornarà, va a l'aigua. I a l'aigua era de circular, allà d'esport. I quan vaig allà el vaig girar, vaig pujar, i un vol de crits i aplausos. Però se senties, a l'aigua va. No tenia cap nosa a Sant Joan. No. I aquí el doctor Franco, l'Ajuntament li dava un passe per anar en el balcó de l'Ajuntament, ell i la senyora, l'altre any, el doctor Franco, que es va morir ara, m'ho va contar, i diu el papà i la mamà, diu, clar,

0: l'Ajuntament dava el permís, però de un altre no hi podien anar, i me deia, en sortint a Roja cap a davall el pont, davall el pont. Diu, i quan sortien a Roja, nosaltres érem com a cunyat. Però jo m'agradava voltar i per davall m'acotava, per davall les cames dels homes o les dones. Diu, te veies totes, m'ho vau contar s'altranya, això. Diu, però en sortir m'ho tenia avisats que no t'haguessin mig. Davall, sí, va dir, inclús, davall el pont ell no vindrà. Diu, allà heu d'anar. I coses d'aquestes, eh?
1: Que era un cavall molt enèrgic.
0: Molt de geni, molt de geni.
1: I quant d'anys el vas dur, en aquest?
0: Aquest el vaig dur més de jove, ventistona, vaig deixar de vell, perquè un missatge, de quan t'entrenava, diu, deixa-me'l, jo m'agrada en Climent el pescador, i jo de baix ell s'hi posa i fa un bot, el primer bot ja va quedar en Montescoll i el segon ja va passar per les orelles i jo era de grap a sota de Roja que i li vaig amb una cara per tot sang, ma mare va manar i va posar un vermell d'aquest i res, mai més em va demanar el cavall. I quan pastatjava, l'avi de baixava a les pont i mirava de Roja i quan va veure el pas que dur, com un bot de valls anques meves, va veure les orelles del cavall, se'n va anar per amunt a seure. I quan vaig anar a les completes amb ella, dic, el vaig saludar i va enrallar. Dic, com us ha agradat, Escaleo? Diu, gens. Diu, tu tastaràs aquest cavall, el tastaràs? Diu, me n'ha anat, per no votar. Va anar per Montaseure, que seva, per no veure Escaleo, perquè per davant ses anques va veure les Escaleo. I amor, no ho sé, llavors fa Escaleo sa planada, era grava en aquell temps, no era. El senyor Estarroja, tinent Balda, i anàvem a Mó cada any, sense ajuntament, i ell, sense ajuntament, va senyar el que me... Diu, l'has de fer suspendre, l'has de fer suspendre en Telo. I va fer una partida de bots, i d'altre senyor de l'ajuntament, bueno, això és el cavall teu, i li van dar l'enhorabona i el senyor tot content que votàs i que d'altres senyors de l'Ajuntament li daven l'enhorabona, però ell em va cridar que va fer així. Jo tenia 17 anys, 19, demana. Bueno, cosa de senyors, eh? Sí, cosa de senyors. Jo... I Sant Joan, en aquell temps, quan entraven el dissabte, havien de passar per la placeta d'estí de les palmeres, se poden voltar i miràvem els cavalls que venien. I aquest congo que diu una Maria em venia a esperar davant del cant del Soladell, que hi havia, doncs hi havia pins a cada banda, molt llarg. No, perquè no dormia aquest home, m'ha de dir, perquè jo hi havia d'anar i estàvem a casa seva, i diu, t'esperen, no ens ha passat per tal puesto, perquè esperen en terra roja. Bueno, conco, seria de parell, no m'ho deixava de vista totes les festes, i ell parteix, i se placeta, ara ven terra roja, ara ven terra roja, i ho ronçava tot, i jo quedava vespre, dormia caca conco jo, i ells tenien un pagesos, tenien una filla que era una monada molt guapeta. La tia me diu, mira que quartos per tu, ell cotida els pagesos i bé, jo quan vaig sortir de casa que el senyor mort de son, cruixit, mort, el primer dia que em vaig trobar va ser la berganta en pot dins el llet. Ella, no hi havia ningú dins el llet, i la berganta ve i me mira, diu, bueno, hi ha trobat aquí, llit meu. I diu, jo m'anaré en el llit seu. I la tia me crida i diu, que saps què has fet? A dir, dic, que hi ha que he pixat el llit? No, no, tot val. T'has posat en el llit de la piedra, de l'adelina. Ai, hòstia, diu, però el son i t'ha cruixit, no ha passat res. Però si ell hi hagués estat igual, m'hi fot, crec.
1: I quants anys ha sortit per Sant Joan?
0: Dependia, senyor, si tenien compromisos ells, si era un amic o tenc que dir, o cosí, me convidaven. I a Gràcia, també a Gràcia cada any, a Gràcia.
1: Anaven amb el cavall cap a Ciutadella...
0: I d'on peu, sí, tu. I amb molt també partíem les 3 de la matinada i anaven 5 o 6 i anaven junts.
1: I anàveu vestits de caixers ja o no?
0: No, duen la roba dins el cabiol i duen a aquest senyor i menjàvem a Can Pic. Can Pic s'estàs on que té la plaça l'Ajuntament quan agafem per avall a la dreta, allà menjàvem els pagesos i dormíem amb aquests senyors, que tot seu.
1: Sí, anàveu a Ciutadella i feu 2 dies allà i dormíeu amb aquests senyors.
0: A Ciutadella dormíem a Casco, un altre Casco, i jo amb aquests senyors. Ai, i a mi van dormir, primer ja que vaig anar, hi havia dormit mai, un llit alt d'aquest antic, però alta, i jo hi vaig anar amb el germà petit, amb en Paco, i jo no pujaré, ni dic, mai ja pujaràs, el cap, i pam, li fos. I diu, i tu que no vens? Dic, pam, i jo així com vaig pujar, vés pujar, però em llet una alçada noble de senyor, però cago en dena.
1: Idò, Tobal, moltes gràcies per tots aquests records. Jo que podríem estar 3 dies seguits
0: xerrant. Ai, mi madre.
1: Jo li diré a en Bep Cardona, que és el teu nebot, que vengui a gravar-te perquè tens tantes històries que no acabarem mai. I... me sap greu, però ho hem de deixar anar, no. I, perquè és molt tard.
0: I que dir jo dels pares meus, el que estic més content de tot el grit de ma mare, però no tenc cap germana, s'estimava la Maria més que jo. Ella hi està davant i pot guardar a mentir. Pot guardar a mentir. Se l'estimava. Coses que jo no sabia, com de oh, i això... Ell ho sabia tot, jo no. Se l'estimava de pura sopa, però...
1: Li feien confidències.
0: Clar. Quan un dia va venir i la va presentar a la marquesa, bé, està davant. Estrella. I quan se'm va anar... Ella va acabar, la va cridar a ma mare, i s'ha casat el senyor, i va anar. Diu, nina, ella no, nina, diu, jo quan he hablado una vez con una persona, diu, me la llevo. Diu, és una chica educada i sabe hablar. Diu, ten cuidado, Ma mare, més que mai de bons, conta tu, la marquesa li va dir, això... que quan havia ratllat amb una persona se l'endua.
1: Idò, Tobal, moltes gràcies i molta salut.
0: Sí, idò, això és la vida, estimat.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: A Sant Agustí anàvem poc amb els tors. Érem bascans i fura i coses d'aquestes. I hi anàvem els diumenges. Escopeta de pont no n'hi havia, no en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí, quan va ser homes. No. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, fèiem feina fins que hi feien els dissabtes i, com ara avui, caben molta gent cap els divendres vespre ja. I llavors es fa feina tot el dia.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs, el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
1: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Mahó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Mahó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

servit s'enterra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

So de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca.

llegia amb una espelmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Jo ara ja sé que es pot dir tot el dia, però no diguis bon cap vespre, això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran raro.
1: Pres el micro, sí, sí.
0: Miraran
3: jo provaré.
2: O t'atraques en el micro o t'atracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, és un poc cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar
1: està bé, saps? Sí.
2: Atracar. És la secció aquesta d'en Alerta Lucas.
1: Sí, sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no... O jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis. És a dir, si es pot dir, tira endavant. Sempre endavant.
2: Ah, és la cançó aquesta de... Ses vistes d'un altre femer. De femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: He lligat,
2: la banda del femer, ets les vísties de Montgofre.
1: Les vísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té la cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Després la posarem. Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Hem de
3: posar ordre.
0: Saps què passa? No m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava.
1: I ho has triat tu, no sé?
0: Ja, però... Però mira, o sigui, no, pues quedava bé, però... No.
2: La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
2: Un.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipsa, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
1: Un
2: altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no som on t'has, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut, d'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual.
0: Feliç
1: jo estava pensant en Beatus Ille. Quan has dit Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Clar,
2: que xerrau.
1: Sí. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens perd l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deia, no?
1: Correcte.
0: Per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses... Però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La. Per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria tequiromac. Vinga, vamos. Vaya festival.
0: Que U ve de... I L de l'U, que seria l'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà.
2: Sí, sí. Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira, Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i...
2: Delinqüents.
0: I tot això, segurament.
2: Com que venen ara, també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués que ja sempre, o s'emparava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'illut, excepte txart. A txart també empren l'article salat, d'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
2: Su?
0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: I... Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com et sudoku.
2: Això és toco,
0: si doco vol dir cosa,
4: estic dalt de
1: xec. Alerta en xec, alerta en xec, magos de l'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre s'article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no me'n cuento.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí, d'acord?
1: Sí. Pues han volgut posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No, no, no. Sí.
1: Ja ho has pagat? Vull dir que si no t'agrada, no el compris.
0: No el tinc, no el tinc encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo, que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que ets la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, això ho solen fer els catalans quan venen aquí, sí. I volen menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
4: Ho solen tot.
0: Exacte, és Christian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. No, no, tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n fico una dutxa. Maigo bona de Mo.
2: Maigo... Bueno, no xerrarem de l'aigua de Mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot deien l'avi, que una cosa que em fa ràbia que es diu l'avi i savi.
0: Exacte.
2: Si no,
0: aquí,
2: savi.
0: Clar, a veure,
2: savi,
0: aquí estem dient...
1: Però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjana diu l'avi i sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí. Si no,
0: a molt també, sí. L'avi i sàvia.
1: L'avi.
0: Exacte. Com? Aquí hi ha un d'ells d'aquest, de, clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants. Emparam article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Mm-hmm. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
1: Sí. No? Sempre t'ho curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa, i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre...
2: Sí, Iglésia, no?
0: Entre l'Iglésia o la Iglésia.
1: O la catedral.
0: aquí
1: la catedral també diu, no, sí, sí,
0: la catedral.
1: Bé, que no.
2: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral.
2: Lo que vulguis és igual, però. La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat, és a dir, soc amadès tu del Madrid, sí. És a dir, els meus nebots els he sentit dir més d'una, més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
0: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és menys important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets,
0: ells han sortit blanco, del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet, merenguet. El Barça. Més
0: el concur. Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec.
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el Lu, el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I, clar, els que passen no són capaços.
2: Lu, insistiu, tot és Lu, Lu, Lu.
1: Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu és correcte. Jo, com m'has corregit les etiquetes del disco, vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: sense autoritat.
0: No, a veure, però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està.
4: D'acord. És correcte, Pedro.
1: Sí,
0: la darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està,
0: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja
0: no?
1: Està.
0: Clar, un Lu en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un Lu, mira...
1: Sí, ja.
2: Ho dius i no passa res.
1: Sí, exacte. No passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el molt llengu bé, sí, d'Apres, cada vegada tenint la llengu més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.
2: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobre taula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora d'espròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
3: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaus, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
2: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
4: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bentornades totes a aquest simpòsit sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Bentornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: No son horas.
1: Clar, la qüestió és que el som...

0: Vale, tenim piles noves, o sigui, això està carregat.
1: Un piló de piles.
0: Un piló de piles.
1: Espera, necessitem... Oh, quina calor, tu!
0: No, és espantós. Sí, sí.
1: Espantós.
0: La gorra! Vale. Vale, sí. Espera, jo no sé si he agafat els... Si no sé si els tinc aquí, els cascos. Ara, demanant disculpes, hem tingut uns petits problemes tècnics.

0: Avui com a col·laborador tenim un porc.
1: Avui tenim un porc.
2: Això me recorda la proposta un poc de Murray Schafer, que és la mulla fa un parell d'anys. Un parell l'any passat, ara no recordo. El del paisatge sonor, el de l'afinació del món, no? Té aquest concepte, no? De com està afinat el món, no? Entendre el so com un continu, no? Que no és una cosa no és una cosa que es pari, no? Que és d'alguna manera, no? El so sempre està present.
3: Des de Barcelona.
2: No, però des de que existeix, no? Des de que... després del Big Bang, quan apareixen

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania i Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen en bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
5: És a dir, agafant Saó de Porto i anava a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, ho pronunciant bé, exacte, ho pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
4: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir amb el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
5: coses. Això m'agrada les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncia nu. En català oriental. Que a vegades jo m'ho perd.
5: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones.
4: Pensa un poc en sis, eh? I posen les os àtones.
0: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da ma pezza creu, io so che son preziós. En duxaré de mostrar a sua marta per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8 de Menorca Doc Fest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta

0: Les pluges estan regant aquests dies una illa que es veia assedegada. L'aigua és ben arribada per moltes de les llavors que es trobaven latents, a l'espera de prou líquid miraculós. Ara esclataran els verds de les herbes i es podrà alimentar la fauna. La tardor incipient ens regala enguany cortines d'aigua combinades amb plena claror de l'astre. Dies on els colors de l'arc màgic ornamenten el cel i la combinació fa ben comprensible l'astorament dels pobles antics per trobar explicacions a tal sorprenent fenomen de bellesa.
1: Època de muda. Capítol 37. La natura amable.
0: Amb l'inici de la nova estació, arriben també els ocells que abandonen el fred del nord. Un dels més coneguts és un ocellet rodó, xafarder i preciós, que simbolitza amb molt d'encert l'amabilitat de la natura. Qui es trobi aquests dies amb un rupit i li mostri una actitud calmada, veurà un animalet que sembla voler establir una relació d'amistat. Han quedat enrere els anys en què les lloses els agafaven per milers. El parany metàl·lic se mitjanterrava i només hi quedava de fora el

0: Cook viu i atrapat entre uns diminuts ferros que tot el temps es movia per intentar alliberar-se. Els rúpids eren dels primers que hi arribaven i morien pel cop de la ballesta. Generalment es capturaven de manera molt més abundant que no els torcs. Ja fa temps que les lloses estan prohibides. Els boscos han recuperat extensió al respecte de mitjan segle passat i els rupits tenen una vida manco arriscada. Sigui per ingenuïtat o per gratitud, són ocells que tendeixen a apropar-se als humans. Els boscos també són actualment més densos que abans. Els carboners ja no entreuen als arbusts per fer el foc ràpid que requerien els forns de calç, ni els troncs que convertien en carbó sobre les sitges. La recuperació de bestiar més rústic, com la vaca vermella, progressivament abundant a l'illa, podria ser un bon recurs per tornar a brostejar algunes zones forestals i convertir la biomassa en carn. El temps que s'aprofita l'ombra es redueix el perill d'incendi i millora la composició dels sòls. Al rupit li va bé que hi hagi bestiar. Els excrements dels mamífers acaben generant cucs, escarabats i altres animalons que li aporten la proteïna necessària. Encara que també menja fruits silvestres com la llentrisca o l'olivó, que prest tindran el punt de maduresa per ser ingerits. L'actitud cordial del rúpid, amb un aspecte grassonet perquè separa una mica les plomes amb l'objectiu d'augmentar l'aire calent que el rodeja, ens pot ajudar a mirar el món amb uns ulls més afables. Un ocell tan petit sembla poca cosa, però alguns han travessat tota Europa, des del Mar del Nord o des de l'est bel·licós. Han vist paisatges molt diferents, han sortejat depredadors i potser han vist refugiats i dolor. Ara són a Menorca i tenim l'oportunitat de tractar-los bé. Especialment cal evitar intoxicar el seu menjar amb insecticides. Tant de bo que s'abandoni la idea de fumigar els boscos els pròxims mesos, amb el cataclisme biològic que això implicaria. Donar la mà a la natura, prospectar i mirar d'entendre les relacions que s'hi donen i procurar afavorir-la en tos de depredar-la és una de les millors oportunitats per generar un món millor.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el mitjor de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal del fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en el fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara mos xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salord, son pare de Salord, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, d'un nitoclòric, li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però devien tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Devien ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres devien descansar, supos. Devien tenir qualque barraca improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Ens acompanya Antoni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Mitjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

Hotel.

0: 乾杯。
1: はい、ということで。

Charmicida.

0: Flat.
1: Ei! Pô, galera!
0: As bravas de aí é um fanão.

sa ukur tuh.

0: però trobareu buides meu plat i a la més net i escurat flaca.
1: La misera és com un camel.
2: Acabo, jo dos aquí.

Ladies, no sé que pretens.

0: perquè no t'has casat, perquè has perdut la
1: Aquesta ni una.

0: sempre jo a la Maria i per tots demano salut i adiós fins un altre dia.
1: Set molt important.

يا نجوم.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

dia jo ja ho sé, en el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algun home de bé. Però que el segle XX és la disbauxa, ja no cal negar-ho, doncs no fa cap falta. Vivim tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estafador.

Xerrei d'abasto, cara d'ora o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec, qualsevol un senyor, mesclat amb Stravinsky, va Sant Jordi la Cocó, Capone i Napoleó, Carnera i Sant Martí, exactament igual que en la botiga fosca d'un drapaire s'ha barrejat la vida i ferida.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Era un gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fill de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi.

con ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells. Voldria

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que sa plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb ses teves galtes, sense maletes ni compromís, viatjant sense rumb mentre m'adormiu, sense deixar de ser salat, encara que nedem a un riu. Que mai més recordem allò que érem amb melangia, sense culpes, penes ni perduns, que al final s'esborra sa ferida

0: Goods, Phoenix, grup de moda de l'O. Benvinguts amb aquest, una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista. Ha estat en grupos... Bé, que ho digui ell, ja estic fart...
2: No se'n recorda,
1: ha fet gospel també, o fa gospel... És un tot terreno, no? A mi esquerra també... No riguis, perquè no n'hi ha per riure. És un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no?
0: Tu ja t'anàs amb qui ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho saben
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes. El programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent ese recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kuhl, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó cobra el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Estimat col·leccionista, l'odiem. El sexe perd tot el poder i la màgia quan és explícit, rutinari, exagerat, quan és una obsessió mecànica. Es converteix en un fastigueig. Vostè ens ha ensenyat més que ningú sobre l'error de no barrejar el sexe amb emocions. Delers, desitjos, luxúria, fantasies, capricis, vincles personals, relacions profundes que canvien el color, el sabor, el ritme, la intensitat. No sap què es perd per la seva observació microscòpica de l'activitat sexual, excloent-ne els aspectes que són el combustible que l'encén. Intel·lectuals, imaginatius, romàntics, emocionals. Això és el que dona al sexe la seva sorprenent textura, les seves transformacions subtils, els seus elements afrodisíacs. Vostè redueix el seu món de sensacions, el penseix, ho mata de gana, ho desagna.
1: Poques cartes de dimissió d'una feina són tan elegants i belles com la que presentem avui, de l'escriptora Anaïs Nin, a un mecenes conegut com el col·leccionista. Comencem Epistolari Express, a Radio Far Menorca, amb Andreu Llamburu i Txec Pons.

0: la carrera d'un escriptor o escriptora sol ser progressiva o sol passar per bons i mals moments. En aquest cas, als anys 40, la transgressora escriptora d'un estil escandalosament explícit per l'època, qui descriu el plaer, la sensualitat, la passió sexual des d'una perspectiva femenina, passava per greus problemes financers, per la qual cosa va començar a escriure narrativa eròtica i pornogràfica, juntament amb Henry Miller i altres escriptors. Ho feia per a una persona anònima i per un dòlar la pàgina. Però aquest col·leccionista no estava del tot satisfet amb els relats, per la qual cosa els hi va exigir: deixeu-vos de poesia i descripcions no relacionades amb el sexe. El col·leccionista volia que els contacontes, els serveis dels quals contractava, fossin directament al gra. I és que el porno mainstream sol ser, en efecte, un gènere més descriptiu que narratiu, més afí al pragmatisme fred i sec d'un informe clínic sobre coits i fel·lacions que els matisos enlluernadors i vivits de l'autèntica literatura. La insistència d'aquest mecenes anònim amb que els relats estiguessin desproveïts de la més mínima temptativa de poesia va ocasionar aquesta brillant i exquisida resposta.
1: Si nodrís la seva vida sexual amb tota l'excitació i l'aventura que l'amor injecta a la sensualitat, seria l'home més potent d'aquest món. La font del poder sexual és la curiositat, la passió. Vostè està veient la seva flameta extingir-se asfixiada. La monotonia és fatal per al sexe. Sense sentiments, inventiva, disposició, no hi ha sorpresa al llit. El sexe s'ha de barrejar amb llàgrimes, rialles, paraules, promeses, escenes de gelosia, enveges, tots els components de la por, viatges a l'estranger, noves cares, novel·les, històries,

0: somnis, fantasies, música, dansa, opi, vi.
1: Però és realment anònim aquest col·leccionista? Després de la conquesta de l'Oest, va venir la seva explotació. Els indis americans, des de les seves talaies, van contemplar amb resignació com les grans planes es convertien en pastura. Ja no de bisons, sinó d'oportunistes. A Oklahoma, la febre de l'or negre va fer sorgir del buit ciutats senceres i imperis corporatius. Les torres petrolíferes van bombar milions de dòlars als comptes bancaris d'alguns empresaris afortunats. Entre ells, Roy M. Johnson, que es va arriscar apostant fort a la ruleta de les prospeccions. I a la dècada de 1910 va recollir els fruits dels seus desafiaments en descobrir a Helton, el jaciment de cru més gran de l'estat. Així era Mr. Johnson, republicà convençut, astut home de negocis, ciutadà modèlic, fundador del diari conservador més important del sud d'Oklahoma, membre del Gun Club municipal i asidu feligrés de l'església presbiteriana d'Ardmore, en què va exercir durant anys el càrrec de diaca. El que ignoraven els seus companys i conciutadans era la desmesurada afició que el nostre magnat del petroli cultivava en secret. Col·leccionar relats eròtics. Mr. Johnson, condicionat en tots els plans de la seva vida per la lògica obsessiva del consumisme, feia servir la literatura libertina d'una manera purament funcional. Presa d'una maledicció com de conte de fades, sembla que era incapaç d'exercitar-se dues vegades llegint el mateix relat. Així, els contes eròtics, limitats a una finalitat masturbatòria, no eren, per l'insaciable Mr. Johnson, més que articles d'emprar i tirar. Vet aquí, en la seva més crua excepció, el concepte de la literatura Kleenex. Llibres com a mocadors de paper.

0: Els delers libidinals de Johnson requerien constantment material nou i, per satisfer-los, va organitzar clandestinament una xarxa privada d'abastament a nivell nacional amb agents destinats d'incògnit a Kansas City, Saint Louis, Los Angeles, Chicago i Nova York. Els agents proveïdors de pornografia per a un mercat monoclientel s'encarregaven de contactar amb els escriptors, sempre amb la màxima discreció, i comprar relats originals a dòlar la pàgina. En els 20 anys que va estar en actiu, la xarxa de Mr. Johnson va sufragar la creació d'uns 2.000 contes eròtics, a més lascius, destinats exclusivament al seu gaudi personal.
1: Sap quant perd per tenir aquest periscopi a la punta del seu sexe? Quan podria gaudir un harem de meravelles diferents i noves? No hi ha dos cabells iguals, però no ens permet perdre paraules en la descripció del cabell. Tampoc dues olors. Però si ens expandim en això, vostè crida: salteu-vos la poesia. No hi ha dues pells amb la mateixa textura, i mai la llum, la temperatura o les ombres seran les mateixes. Mai els mateixos gestos, ja que un amant, quan està excitat per l'amor veritable, pot recórrer la fama de segles de ciència amorosa. Quina varietat, quins canvis d'edat, quines variacions en la maduresa i la innocència, la perversió i l'art.

0: Qui formava aquesta alegre colla de mercenaris de la pornografia? 1. Com ja hem dit, Nana Isnin, que descriu el tercer volum dels seus diaris, d'un total de 6, la frenètica activitat que el pintoresc grup d'amiguets van despertar als encàrrecs dels mecenes desconeguts. Jo era la madame d'una casa de prostitució literària, la madame d'un grup d'escriptors afamats que produïen relats eròtics per vendre'ls a un col·leccionista. 2. En Henry Miller, tot i que les narracions que Mr. Johnson li va encarregar s'han perdut, igual que la major part dels arxius pornogràfics del magnat. Molt d'aquest material, Miller el va reelaborar i va integrar a la seva contundent i descarnada trilogia, La crucifixió rosa. 3. El poeta Robert Duncan. Gnòstic i homosexual, militat en una època en què allò el podia portar al calabós. 4. Cares Crosby. Empresària i aventurera, inventora del sostenidor i fundadora de l'emblemàtica editorial Black Sun Press. 5. El poeta neapocalíptic George Barker, que, segons explica Nana Isnin, escrivia erotisme per veure com Utrillo pintava quadres a canvi d'una ampolla de vi. 6. El crític literari Harvey Brett. 7. El pioner de la ciència-ficció Vernon Wolfe, que havia estat guardaespatlles de Trotsky. 8 i 9. El matrimoni format per Virginia Admiral i el pintor Robert De Niro, que a la calor dels relats que escrivien per al seu anònim encarregat van engendrar un nadó i el van anomenar com el seu pare, i de gran arribaria a sector de fama. Poc després, la parella es va trencar en embarassar-se Robert De Niro, pare, en una tempestuosa relació amb l'altre Robert del grup.
1: Ens hem assegut durant hores preguntant-nos com és vostè. Si heu negat els seus sentits seda, llum, color, olor, caràcter, temperament, ha d'estar ara completament pensit. Hi ha tants sentits menors fluint com afluents al riu del sexe, nodrint-ho. Només la pulsació unànime del sexe i el cor junts pot crear èxtasi.

A la mort de Mr. Johnson, els seus familiars van descobrir el monumental horitzó de la literatura eròtica del segle XX, on tant costa trobar un material entre tanta palla. Els arxius eròtics del difunt, que en qüestió de literatura libertina es podien equiparar a la Biblioteca d'Alexandria. Però hi va poder més el capitalisme que el puritanisme, de manera que, no veient benefici a fer fora els manuscrits de la foguera, van preferir vendre'ls a pes a foscos comerciants. Així, la col·lecció es va dispersar de llarg a llarg dels Estats Units.

A finals dels 60, Roy Locke, un humil editor de Los Angeles, va trobar, rebuscant els prestatges d'una llibreria, un lligall de manuscrits en què va reconèixer la lletra d'una coneguda seva, Nana Isnin, que aleshores era la seva veïna a Hollywood Hills. En Locke li va fer arribar aquells papers i l'escriptora va confirmar-ne l'autoria. Es tractava dels encàrrecs que gairebé 30 anys abans havia anat enviant al col·leccionista i que ara tornaven a les mans gràcies a un cop de sort extraordinari. En rellegir-los, la ja crepuscular Anaïs va trobar en aquells relats desmesurats cert valor literari i va dedicar els darrers anys de la seva vida a revisar-los, polir-los i corregir-los. Es van publicar de forma pòstuma en dos volums, Delta de Venus, 1977, i Pajaritos, 1979, que descollen com a cim indiscutible l'horitzó de la literatura eròtica del segle XX, on tant costa trobar bon gra entre tanta palla.

0: Pau Jaume es destaca com a fotògraf analògic i artista visual i té, a més, en aquesta edició una presentació vinculada als efectes de la Dana de l'any passat aquí a Mercadal. Com te trobes tornant a Mercadal amb aquesta proposta estètica i fotogràfica?
1: Bueno, jo visc a Mercadal i va ser el moment també, no?, que va passar. El meu projecte documental d'aquesta part del Dana va ser en el moment en què va succeir, va sortir el poble, no?, i ens vam trobar amb tot el rebombori, tot remullat i, bueno, va ser un poc portar, no?, la part més documental, doncs dur-la també amb la participació dels altres artistes i crear una peça, bueno, cadascú un poc més instal·lació, documental i representar diferents realitats, no?, d'aquell moment.
0: Com va ser el moment? Recordes com vas decidir agafar la càmera en aquell moment i quines van ser les primeres sensacions?
1: Jo la càmera l'agafo molt sovint,
0: sempre que puc.
1: Llavors va ser el primer que vaig pensar, vull dir, al final. Són fotografies a mig format, amb una mamilla, vull dir, també és un altre tipus de fotografia no digital que potser estem acostumats a tirar molt més ràpid i, bueno, són escenes també com l'escena en si es va crear sent bastant més lenta, no? Que no va ser algo com tan caòtic, sinó tan ostres, està passant això, la gent, hi havia més tristor, hi havia més pausa també per poder fotografiar, no? I parar-me i crear aquestes imatges documentals del succés.
2: Cris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: xerrant amb un pare?
1: Del Ceres, bon bosc que sigui.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps i pas mes de maig, cideres. Diuen que les cideres pas maig es mengen d'una amb una i pel juny a punyats. Comença, idò, el temps d'aquesta fruita, dolça i vermè, que només de veure-la fa venir salivera. De color esclatant i atraient, crida l'atenció pel seu color vermell intens i per la pell agradable en el tacte. És una de les fruites que més agraden i una temptació menjar-les pel seu bon gust, per la seva dolçor i perquè són el preludi del bon temps primaveral. De fet, la floració dels cidrerers ha estat un símbol de l'arribada de la primavera a Japó i atrau cada any milions de visitants per veure aquest espectacle, que rep el nom de Sakura, en japonès. Un fenomen que, per cert, s'està avançant a causa del canvi climàtic. El cirerer és un arbre de la família de les rosàcies que pot arribar en els 20 metres d'altura. No es coneix amb exactitud el seu origen geogràfic, però es creu que prové dels països que circunden el Mar Negre i el Mar Caspi, des de on s'hauria expandit cap a Europa i Àsia amb les migracions humanes, concretament durant l'imperi romà. Existeixen moltes varietats de cirerers, que deriven de dues castes principals. Una és Prunus avium, que són més dolces, les cireres, i l'altra és Prunus crassus, que són més àcides. Fins i tot hi ha híbrids, és a dir, mescles, entre les dues espècies, combinant així les seves millors característiques. És important tenir en compte que han de recol·lectar les cideres en el seu moment oportú, ja que, a diferència d'altres fruits, no madura bé fora de l'arbre. Per acabar, no sé si haureu reparat, però el títol del podcast d'avui és en realitat una dita de refranyer popular català. Quan deim cada cosa en el seu temps i pas maig cideres, recomanant paciència, recordant que les coses han de seguir necessàriament un ordre. Un refrany, per cert, que hauríem de tenir més present que mai. Bé, i ho deixem aquí. Mos veiem en el mes de juny amb un nou podcast i, sobretot, disfruteu menjant cideres.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

sabes dirán cómo unen tantes misèries. Però que ens mereixem l'equilibri entre totes les bèsties.

una truja que està en el frita. Me donarà cuixot, d'oli, sobrassada frita. I té cap al canàs, coi i urós. I per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc i negre. Menja moltes figues i no li agrada el pobre. La va comprar barata per 30 euros. I viu dins una soll que té 4 parets. No m'ho fa cap pena, això ets actiu als doble. Engreixant a Rita que després hem de matar. I d'on em vaig cercar, abans si la trobes. Que la mataré quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat. Ara t'estàs fotut, sobre't en compte i en fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara. És que ja

0: En Robert és autor i creador visual vinculat a la cultura popular i a la divulgació de l'imaginari de les Illes Balears. Ha publicat diversos llibres, com per exemple De Remio Tragus amb l'editorial Ínsula Literària, Monstres de Ca Nostra amb nova editorial Moll, El secret de l'home dels nassos amb editorial Saïm o Atles il·lustrat de les neofestes de Mallorca amb l'editorial Sa Filosa, entre altres projectes centrats en la mitologia, la festa i els relats populars. Paral·lelament, desenvolupa projectes interdisciplinaris, especialment en l'àmbit de joc de taula, com Aïllats, Captura Criatura i Quatre Illes. Ha estat seleccionat en residències de gràfica contemporània i participa habitualment en espais de divulgació cultural. Tens qualque cosa a afegir?
1: No.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Mira, llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

el fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Doc Fest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre, a les 7:30, al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Here I am at the exact building in which I tried to stay awake. I can say that I have lost sight of the center, and that every dream is circular and random.
1: Tu de feblesa i sensibilitat es despertar m'ha agafat un poc desprevingut. M'he xicat i els ulls m'han quedat dins el cel oníric i el meu esperi crític diu que tinc un poc de mal de cap de tan navegar descalç.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Dejava el Quinto es Castell passant per Villa Carlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins. De vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, empren com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: en què t'ha ajudat, per què t'ha servit, si la teva vida anterior trobes que el fet de venir a les marxoses t'ha ajudat, trecat el micro.
1: Estic atordida perquè no m'havia pensat jo mai, ai, perdoneu, que avui estic molt ronca, no m'havia pensat mai que jo fos una piqueta d'artista. No m'havia pensat mai que jo fos un poquet artista, però veig que un any d'arribar a l'altre, pues, encantada de la vida.
0: L'any passat què vas fer?
1: L'any passat era una bruixa i enguany som un pare de família, de que compte nostre, i bueno, seguirem endavant.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Farmenorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i pel que sembla s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia, serà el 10 d'octubre a Can Àngel, es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa para la internacionalización de la cultura española de Acción Cultura Española.

So de sirenes negre i tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar mostrant

catòlica, que santa loca ja. I el diumenge com voldria, vol fotre'm un bacallà. Que putes a dos quantos, que putes o de catxers. Putes mercenaris, només tu que per doblers. I que putes a dos quantos, que putes o de catxers. Putes mercenaris.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Ui, avui estem molt il·lusionades perquè efectivament ens acompanyaran aquí dos éssers de llum.
1: Dos éssers de llum.
0: Avui, per fi, tindrem amb nosaltres una personeta que estava ja en els primers esborranys del programa, quan Tarissones no existia encara, que fa quatre temporades.
1: Que fort.
0: Doncs des de que vaig plantejar per primera vegada aquest programa aquí, en aquesta ràdio, des dels primers esborranys, hi havia el nom de Nanna Ferrer com a entrevistada imprescindible del programa.
1: I cada any era, no, és que ara no pot, ara està en la Xina, ara està, no sé, on està...
0: És una persona que fa moltes coses
1: molta.
0: I nosaltres també fem moltes coses.
1: S'ha trobat una que la mujer que lo hace todo en España con la otra mujer que lo hace todo en España.
0: Però bueno, avui els tenim aquí. Quin luxe i quin privilegi.
1: Quin luxe i quin privilegi, exactament. Sí, avui xerrarem amb ella d'arrels, de memòria, de família, de patrimoni i de creació. De totes aquestes coses, molt guais i molt importants, perquè la seva música, el seu motor creatiu, estan basats en totes aquestes coses i en moltes més.
0: Exacte. I per parlar net també l'acompanyarà son pare, Antoni Ferrer, forner de professió i tradició i actualment performer, podem dir, perquè per primera vegada ha pujat en els escenaris amb la seva filla. En breus ens ho explicaran. I tu, què dus avui a la teva secció de recomanacions, Gavi?
1: Ai, pues mira, quines ganes que tinc avui. I per il·lustrar tot això, avui porto dos docus.
0: Venga.
1: Un que es titula Arrels fondes, que ens trasllada a Formentera, i un altre d'una de les figures més emblemàtiques i més importants per jo, però també per la música latinoamericana, que es diu Mercedes Sosa.
0: Som-hi. Quines ganes i quina emoció.
1: Dale, vamos.
0: Vamos.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arissones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Biblioteca Freak, capítol 73, en el qual ratllarem d'un llibre, un recull, mescla de relats, poemes, estranys tractats filosòfics, etc. Salvatge, violent, extrem, feroig, extenuant, ple de personatges immorals, mares que tempten contra els fills, fills que ho fan contra els progenitors, incest, crims, violacions...

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com amb promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una buseta. Hola.
3: La Pau.
1: Nius de Porcajades!
3: Avui mos passant d'eufòrics.
2: Uf, estic.
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tingui prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
1: No!
2: Afirma un membre: resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro es de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
3: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
3: Això no es pot permetir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
3: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa de poblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
3: Vamos, check.
2: Rodeat dels campaments de Satsalinum, Coves Novum, Canamargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics.
1: Ui! Cago en dena. Resistència. Porcatjades.
5: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

dona'm fora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

o el silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

Bon dia a tothom. Avui encetam un nou programa, Arrelats. Aquest és un espai que pretén parlar de sa música d'arrel, de sa música tradicional, de sa música folk. Al final tot són etiquetes i ja tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant d'aquestes etiquetes i que impliquen cadascuna. Però tot això es vol fer des de s'estima, des del coneixement i de s'escolta comentada de cançons. Escoltarem unes quantes cançons i a partir d'aquesta escolta farem les nostres reflexions. I cadascuna d'aquestes cançons al final representa un món i això és el que escoltarem. Totes les músiques al final tenen una història darrere. I la música d'arrel menorquina té un valor incalculable i amb molta feina darrere era de tanta gent que s'hi ha dedicat i creiem que val la pena mirar so en respecte. Per això som aquí. Pretenem ajudar així que la gent escolti amb uns altres ulls, que en aquest cas serien amb unes altres orelles, i així segur que hi guanyarem adeptes a la nostra música.

0: I en tot cas té una visió que mos ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes. Com més o menys l'entenem avui en dia. Perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
1: Bueno, van ser un poc es pont entre es no res i el que en els anys 70 i pico s'intentava fer, que és atracar la música folklòrica a la gent. Els grups folklòrics, en tot el respecte que jo sempre els he tingut, perquè eren gent magnífica i amb qui tinc molt bona relació amb els que encara estan fent aquesta activitat, però nosaltres vam agafar un testimoni per traslladar la opinió pública en els joves, a la gent en general, elaborat, que estigués posat al dia, que tingués unes noves connotacions, que fos algo diferent.
0: Aquí estem xerrant de grups folclòrics que avui en dia actualment existeixen, eh? Tothom té en ment, potser a Rebost, que és un poc l'evolució del que en uns inicis va ser el grup folclòric d'Amor, un grup amb molta entitat, que en aquella època va fer moltíssima feina. De fet, els meus pares formaven part del grup folclòric d'Amor. Una persona com en Pitó Costa, que també ha estat molt de referència en la música folclòrica, però també estem xerrant de grups com que van marcar la Ferreria, especialment, encara existeixen les àrees del Barranc del Gendà o Ciutadella, que van fer una feina molt important de pas, de conservació d'aquestes cançons, però que en tot cas necessitaven una nova mirada.
1: Sí, això és l'idea, no? Era aquesta nova visió, l'incorporació de nous elements, de noves idees, de noves maneres de fer. No era un invent a Menorca, això s'estava fent per tot el món. De fet, jo crec que la música folklòrica ha anat arrelant a mesura que passassin els temps, a condició de que s'anés adequant en els temps. I per tant, això va ser un poc la feina de Traginada, que tampoc ho va inventar Traginada, perquè veurem que Uc i que Biel Majoral i que Cepep i que Ana Maria Omar Bonet i que posteriorment Subai, tots aquests grups se van encarregar en el seu moment d'intentar traslladar a la persona que escoltava una nova manera de fer, una nova manera d'introduir, una nova manera de fer entendre que el folclòric no és una cosa
0: tancada,
1: exaurida, sinó que és una cosa que pot estar posada a punt constantment.
0: Molt bé, aquest, de fet, és la intenció d'aquest programa. Volem contribuir que la música d'arrel tingui l'espai que es mereix, ja que sempre queda relegada en un segon pla, no? Com si fos la música dels avis o un gènere tancat en si mateix, no prou vàlid com per ser entès en si mateix. Demostrarem que res més en fora que tot això, que aquesta música també, no necessàriament, és cert que també hi ha un factor de centrar-se exclusivament en la tradició, que és vàlid en si mateix, però també té una perspectiva universalista, de connexió amb les propostes musicals que l'envolten, i amb un interès que un programa com aquest volem que valgui la pena. Per posar exemples de tot això, volem fer una comparativa amb músiques d'altres territoris per entendre que no sempre impera una visió paternalista o fins i tot a vegades burlesca o minoritzada de la pròpia música. Per exemple, tenim referències que el món del flamenc ha fet aquesta transició, la va fer en el seu moment, fins i tot amb anterioritat en aquests anys que estem dient. Ningú que escolti flamenc avui dia té cap idea que s'està fent una cosa tancada en si mateixa. Al contrari, es fan festivals de música flamenca oberta a tots els estils, i és una cosa que ningú la percep com una cosa tancada. Ha passat molt amb la música balcànica, que actualment també té molta força, amb la música celta, i és un pas que és interessant que nosaltres també assumim com a propi, no? Una música que es llança cap enfora sense prejudicis.
1: Realment, els anys 70 marquen un antes i un després, no? Estats Units apareix figures com Bob Dylan, bueno, totes aquestes grans personalitats que encara avui
0: Janis
1: en dia...
0: Janis Joplin,
1: tots aquestes persones que intenten veure de

0: de ses arrels del seu territori i refrescar-les, reinterpretar-les, fer-les d'una altra manera. I arriscant molt, perquè introduir nous instruments, tot d'una hi ha aquesta cosa de dir això que estàs fent no és pur. És a dir, i jo crec que la puresa és una paraula que és un concepte que s'hauria d'emprar d'una altra manera, no? És pur tot allò que arriba en el sentiment, és pur tot allò que té un valor cultural i el que fa que el que havia estat segueix qui siguent.
1: Efectivament. I tu parlaves de la dècada aquesta de 70, que és important perquè té aquests valors, i a Menorca et gesta bastant dins la segona part de la dècada de 70, a partir del 75, tot i que és cert que tenim alguns referents dels principis de 70 o finals de 60 de gent que ja havia fet alguna cosa en els nostres entorns, com per exemple la Maria Alma Bonet. Es veu que tens record de què passava amb ella.
0: Bueno, Maria Mar Bonet, de fet, va començar en cançons menorquines que li havia traslladat o li havia ensenyat el mestre Gaumès. La Maria Mar Bonet, quan era una joveneta, i jo era més jovenet que ella, i no és massa fàcil trobar gent que sigui, va venir a un festival en el Teatre Principal d'Amor, no va tenir massa èxit, però ella ja feia aquest camí, ja estava fent aquest camí. La Maria Alma Bonet després va créixer molt, ha estat una persona que té tants d'horitzons, té tantes maneres, té tantes coses.
1: Sabem avui en dia el camí que ha recorregut, fins a on.
0: Impressionant. Però bueno, jo crec que a Menorca...
1: Tindrem ocasió d'escoltar-la després.
0: Algunes coses, sí, va haver algunes coses molt interessants antes de 75 inclús, i que jo crec que van obrir un camí.
1: Parlant de Traginada... perquè quan us vau juntar no teníeu clar cap on us havíeu d'enfocar, perquè hi havia tot aquest plantejament que estàs fent ara, però clar, després això s'ha de concretar amb un estil, amb una manera de tocar música, en com s'enfoquen les cançons.
0: Sí, és cert, van tenir aquest dubte, no? Traginada neix, de fet, a un quasi un microfestival reivindicatiu d'Esfreginal, i eren tres, els dos germans Saura i el meu germà en Paco, i a partir d'aquí que van cantar aquesta de senyor Baula, ja no és hora de dormir, estaven reivindicant el parc d'Esfreginal com a parc, i bueno, a partir d'aquí va créixer aquest grup que va anar engreixant a mesura que passava el temps curt, perquè el temps de Traginada va ser un temps relativament curt, vam durar...
1: Va ser curt, molt intens.
0: Però molt intens, curt. Amb molta feina, i bueno, van intentar veure de per tot, no? I van veure el que feien a Eivissa Hug, el que feien a C. Pepa Ciutadella, el que feien a Maria Alma Bonet, però també el que estava fent Leonard Cohen, el que estava fent Bob Dylan i tota la gent que estava ja en aquells moments fent una gran revolució d'esfolc a nivell mundial.
1: Molt bé, per tant, un horitzó de mires molt ample.
0: Molt ample. Molt
1: estem
0: amples.
1: Parlant d'una cançó tancada en si mateixa, sinó una gran visió.
0: Passa que Traginada després té la gran sort de trobar-se amb el grup Mussol. Tots els poetes, en Govila, en Jordi Vivet, els pintors, en Calvet, que és un moviment que vol incorporar també el món musical per crear un tot, per ofertar una situació cultural que va ser per nosaltres, vamos, meravellosa, i que crec que va ser un dels èxits de Traginada, no? Trobar-se amb aquestes noves sensibilitats que per nosaltres eren això, molt noves.
1: Que per tant estem xerrant no només d'un moviment musical, sinó també cultural, artístic, fins i tot polític, de protesta. Estem parlant de, situem-nos en el tardofranquisme, el final
0: estem
1: de...
0: Estem en el tardofranquisme, sí.
1: S'agonia, i de fet, la col·lusió de Traginada ja és en època, podríem dir, de transició. Sí. L'any 77, 78...
0: Sí, els tres discs es van gravar des del 76 pràcticament fins al 80, Traginada, a més, va tenir una activitat diríem que molt a veure amb aquest grup en el món del teatre. En Menorca simplement també és un antes i un després dins el món del teatre. Només hi havia un precedent a vegada que sigui el flautista de Melín a Ciutadella, però és que Traginada ajuda en aquests que escriuen realment una obra de teatre que és explicar la història de Menorca des d'un punt de vista bueno, molt, com molt anarquista i com molt obert i com molt modern, no? I nosaltres vam fer la música, ja havien gravat el primer disc i bueno, estem sempre amb aquests 3 o 4 o 5 fronts que no eren únicament musicals.
1: Per tant, aquesta visió d'obrir fronteres no només és des d'un punt de vista cultural, sinó també, com deies, en reivindicació de llibertat política.
0: Clar que sí, de llibertat política, de llibertat de llengua, de llibertat cultural. Estem en ple procés, I Traginada, bueno, va jugar el seu paper. El que passa és que tenia molt clar també que quan actuaven com a Traginada i feien els nostres recitals,
1: els concerts com a tals
0: eren Traginada. Ara, també estaven esquitxats de totes aquestes històries del sol emí, o bueno, d'una mentalitat com la d'en Vivet, que te feia volar constantment, és a dir, no t'erraves quasi mai.
1: En Jordi Vivet, també, per posar en context en els nostres oients, era un personatge que avui en dia podríem dir que era un agitador cultural, una paraula segurament que més li escauria, i era sempre darrere tot de xaraus. Quan es feien obres de teatre, recitals de poesia, es mesclaven en els escenaris la poesia, la pintura, l'escenografia, i darrere tot això també hi havia Traginada, que participava d'aquests elements. Situam un poc tot això perquè vegem que estem xerrant d'un procés d'envergadura gran. I si m'ho centram en la música, hem parlat també del que representava Traginada en l'època, però que segurament aquest fenomen de Traginada també va ajudar que quedés una mica eclipsat un grup com Cepep, que també va fer la seva feina. Traginada se situava més en un context maonès, amb les característiques pròpies, aquesta lluita veïnal en favor d'esfraginal, però Ciutadella, a Ponent, ja havia nascut un parell d'anys enrere el grup Cepep, amb qui teníeu molt bona relació.
0: Bé, Cepep, a més, va fer una feina increïble. Jo me'n recordes quan va sortir el disc, és que jo vaig quedar al·lucinat. Acabava de sentir feia poques de Hug, el primer, el que més m'agrada, i vaig dir, aquí hi ha un moviment que això tindrà una transcendència.
1: Hi ha un filó.
0: I realment Cepep va fer uns anys d'una feina increïble. El que sabem encara de les seves cançons té una plena vigència. Una plena vigència, són divertides, són, és recuperar el sentit aquest lúdic de les cançons d'anar a Vega, d'anar de cantar quan venen les festes de populars. Per tant, a Cepep jo crec que se li deu molt. Jo crec que estranyament ha quedat a la part d'aquí un tant oblidat, i valdria la pena recuperar
1: la feina que va fer
0: Cepep. Sí.
1: Vosaltres teniu bona relació amb Cepep.
0: Molta. És una gent excel·lenta. Quan nosaltres van començar a pujar, ells van plegar i se van dedicar a fer altres coses, perquè hi ha gent de Cepep que encara està fent en Ferro.
1: Dels capdavanters de Cepep, i que ha estat el capdavant dels Frufrus, a Ciutadella en el seu moment, i amb altres grups com Calitja o Llambre. Vull dir que ha estat molt vinculat en el món de la música folk, en tot cas. Anem a escoltar Cepep, si t'assembla bé. Xerraven d'aquest sentit lúdic de ses cançons, i aquesta cançó humorística que es diu Surinal, amb unes metàfores molt divertides. L'escoltarem.

0: Molt bé. Aquesta mescla de... Veig una mescla d'innocència i a la vegada es picardia. És una cançó que actualment pot semblar com a llunyana, senzilla, però que era molt nova amb sa manera de fer d'aquests moments. I aquesta mescla això d'aquesta ingenuïtat en s'ús dels instruments de corda, però a la vegada sa picardia de sa recuperació d'aquestes lletres picants, no? Menorquines, i s'ús de ses tres veus molt ben definides, crec que és un gran exemple d'allò que es feia.
1: Sí, Mozart Pep, a més, va emprar, jo diria, magistralment guitarra i bandúrries i els instruments de pua. Freginada va entrar més en instruments més novedosos, no? Van anar per un altre camí. Ells empraven molt sa lletra. Sa lletra són delicioses, sí. No?
0: Aquella, jo, i ses veus, aquestes tres veus tota l'estona.
1: Fantàstiques. Jo som feliç sense fer feina, no gandul.
0: Se vagaria en menja.
1: Això és un concepte que ells van posar... Jo crec que són realment els qui a Menorca comencen a fer un canvi molt important dins la música folclòrica.
0: Efectivament. Fins que arriba a la conclusió de Traginada, que ara en podem xerrar directament. Sí. El grup va començar, de fet, amb el teu germà, en Paco Begú, sí. I en els dos germans més, en Ramon i en Joan Saura. Sí. I va ser un grup que a poc va anar a més.
1: Sí, van anar incorporant noves veus, van anar incorporant nous instruments, van pensar que valia la pena, si m'ho havien d'arriesgar, havien de fer algú que fos... No podíem fer CPEP, perquè CPEP ja estava fet.
0: Tampoc, fer una cosa
1: tampoc
0: diferent.
1: Teníem els instrumentistes amb el mateix perfil que CPEP, i per tant, nosaltres érem molt escoltadors de so, d'aquesta música folk americana, i sobretot seguíem molt el camí, amb molta atenció, que duen a Maria Omar Bonet. Encara que quasi mai van fer res que s'assemblés massa a una d'ella, etcètera, segons se n'havia d'agendar. Però sí que és cert és que teníem exemples al redor que mos donaven molt de camí per fer, i crec que el van trobar gràcies també a en Toni Parera Font, que va ser el nostre mànager. És qui mos feia tot el tema d'enregistraments, i era el nostre... El descobridor de Traginada de cap a fora de Menorca.
0: Efectivament. I darrere els germans, tu, quatre, llavors van anar incorporant na Martina Garriga i ses germanes, després na Nini, tot i que ses dues van coincidir relativament poca estona. En Josep Mercadal, que va afegir el contrabaix, que era una cosa que aquí tampoc no se veia, grups de música tradicional en contrabaix, més el teclat teu, que era una cosa completament novedosa, amb aquells sons de sintetitzador, que al moment, segons quines cançons, donen aquell toc psicodèlic, fins i tot, me'n recordo aquell Joan Antri, que té aquell punt de psicodèlia, i Lluís Reinés, Eleni Cometxe, Eleni Pérez, na Mari Paus, teva germana també, va arribar a ser molts, en el escenari.
1: Molts. Molts, perquè també havien de fer molta cosa, a part de fer música, havien de fer molta cosa, havien de fer perquè es passa carrers, havien de fer les festes de la mesquida, havien d'anar a Esgrau, érem un poc un tot terrenos, però sobretot el que mos preocupava molt era que la part musical fos una part el més digna i pulcre possible, dins la novedat dels nous instruments que incorporàvem.
0: Efectivament. Anem a escoltar la segona cançó i exemplificarem això que estem dient ara.

0: Molt bé. Estem xerrant d'un altre color, més instruments, la percussió també té el seu pes, el contrabaix, que el mena, i la festa que representen totes aquestes veus, i tot el significat de fons també de la lletra i que representa la festa dels pobres.
1: Sí, això és una cançó que mos va ensenyar en Biel Cardona. Li deien de mal nom en Biel Tita, ho direm així perquè tothom
0: sabrà
1: qui era. Era un home que tenia uns coneixements profundíssims d'aquest tipus de música, jo diria de poble, de vorera, però a la vegada també vinculat amb el món industrial.
0: No tan rural, com eren les músiques més tradicionals.
1: Nosaltres van anar molt per la via rural i van anar a investigar molt per al camp, però també van tocar molt aquesta gent que anava pel Mortà, que anava per la Mesquida, que anava pel Grau, i que sabia un munt de cançons que després, quan et escoltaves amb atenció, tenien una forta càrrega social, perquè aquesta és una cançó que és preciosa de dir que és la festa dels pobres, no?
0: Exacte, és una reivindicació dels pobres.
1: Que qualque dia de pobres no n'hi haurà, cosa que no ha passat.
0: De moment no ha passat, encara, i no fa pinta que hagi de passar en breu.
1: Però realment tenia un missatge, una translació d'un missatge de festa, però també a la vegada de consciència de classe i de necessitat de canvi polític i social.
0: Per tant, és tota una icona aquesta cançó, que gairebé podríem dir.
1: I tant. És una d'aquestes cançons que crec que també donava pes en el missatge de Traginada.
0: Estem completament d'acord. I si agafem els referents, perquè hem xerrat de ser Pep i de Traginada, avui fent com una excepció en aquest programa, perquè si bé la idea és posar sempre músiques menorquines, en aquest programa inicial que ens dona a conèixer un poc la gestació de la música folk, així com la coneixem avui en dia, en aquests anys 70, hem estat parlant de quins són els elements que influeixen, per tant, que tenim, diguem, de referència en el nostre voltant. I hem xerrat ja d'Anna Maria del Mabonet, i crec que és imprescindible posar una cançó d'ella. De fet, mos ha xerrat que havia vingut al Teatre Principal, sí, i que per tant ella ja havia començat la seva carrera. De fet, el primer disc anava dedicat a Menorca, tot i que Maria del Mabonet és mallorquina. Ella va tenir un mestre menorquí, Mercadalenc específicament, mestre Llorenç Galmés, i per tant el seu contacte amb la música menorquina va ser l'inici de la seva gran carrera.
1: Sí, a més que va ser una carrera, bueno, és encara, vull dir que la Maria del Mabonet està en plena activitat en aquests moments. Ella va entendre que es folk a moltes vegades beu de moltes fonts diferents. Nosaltres, el Mediterrà, és un marc en què ens movem, on a vegades trobes coses que et sents de greques o del nord d'Àfrica o de Catalunya envers Menorca o Mallorca o Eivissa o d'alguna cosa italiana, i espero que, clar, sempre han anat i han vingut, i la gent ha escoltat moltíssimes coses que han quedat impregnant la realitat de cada territori. I jo crec que Anna Maria del Mabonet això ho ha fet d'una manera magistral. Els seus discos han anat evolucionant cap a una universalitat de la música folklòrica, sempre emprant la nostra llengua i sempre emprant la nostra cultura i les nostres tradicions, que crec que ets el referent més gran que tenen les illes, no?
0: Si m'ho sembla bé, anem a escoltar la cançó d'Anna Maria del Mabonet, que és Sa Nuvia del Gendà, i fem un apunt perquè la versió de Sa Nuvia del Gendà, que és més coneguda avui dia, és aquella que va com a reversionar Deseado Mercadal, que és un dels folkloristes també més coneguts, que feia molta feina, diguem, per recuperar cançons, fer un dels cançoners de referència a Menorca, és d'en Deseado, i va popularitzar aquesta versió, que Traginada també va cantar. Per la versió més antiga, que és més popular, perquè d'aquesta sí que no coneixem l'autor, per tant podem dir que és popular, apareixia en aquest primer recull de Maria del Mabonet, i fa així.

0: Una delícia absolutament de cançó.
1: Jo aquesta m'agrada més que la versió que vam fer nosaltres, que coneixem de Menorca, no?
0: Coneixem.
1: Que des de res temps. M'assembla més fina, més fidel, menys lírica, però bueno, en altres tabades mos tocava més...
0: En aquell moment era una cançó que...
1: La versió menorquina, la nova. Vam provar aquesta també, però... Us van decantar per la versió que era més coneguda, popular.
0: En aquell moment, és una versió també que fem moltes corals, es coneixia més, tocava més. Però aquesta és menorquina, sí, i antiga, i aquest so de sa veu, aquest so de sa guitarra, està tan acompassat. No és estrany, que no venia el Mabonet després fes el camí que feia, perquè aquí apuntava a moltes maneres.
1: Molt.
0: Hem xerrat, a part d'Anna Maria el Mabonet, també d'un altre dels grups que va marcar una època i que dels quals vau veure, que era UC, hem parlat abans. UC és un grup d'Eivissa que s'ha mantingut constant durant moltíssims anys. De fet, jo no sé si actualment encara toquen o ho han deixat de tocar fa molt poquet, però estem xerrant que des del 74, que van gravar el primer disc, fins fa poquíssim han seguit sonant i gravant material constantment. Vull dir, són unes persones completament volcades a sa feina, amb un amor cap a sa música eivissenca molt clar. I el primer disc aquest, i jo coincideix que amb l'Arturo, és una preciositat. Han gravat moltíssimes coses després, però com aquest primer disc crec que no hi ha res. Totes les cançons no n'hi ha cap que no tingui valor. I hem triat una cançó específica que es diu Bona nit, Blanca Roseta, que si vos sembla, l'escoltam i després em feim també el comentari.

0: una altra preciositat de cançó.
1: I plenament vigent, so, sa manera de cantar-ho, sa manera d'afrontar. Me'n recorden... Peter, Paul and Mary van agafar moltes cançons folks americanes i els van reconduir cap a unes veus que ells ho van fer d'una altra manera, van agafar les cançons ibisenques i sense perdre un punt de sa seva puresa tradicional de sa illa, els van donar un gir que és que te posa la carta de gallina, és que dius, bueno, això sí que va ser un descobriment, eh?
0: Totalment, eh? A més, a Eivissa, una illa tan desconeguda per Menorca, tan distant, eh? Tenim contacte amb Mallorca, tenim contacte amb Barcelona, però a Eivissa sembla que és un altre món. I clar, a més, avui dia coneixem molta Eivissa per allò que suposadament no volem ser, no? Com han destrossat Silla, com aquesta irrupció del turisme ha entrat de la pitjor manera que es podria entrar, i com la identitat eivissenca s'ha vist a poc a poc diluïda. Però la feina que van fer u que en aquella època és encomiable, perquè de fet vas coneixent gent d'Eivissa i en aquells anys no hi havia ningú que no tingués un disc Duc a casa seva. Sí, i això ho van aconseguir ells amb molta feina, molta perseverància i molta sensibilitat cap a la música eivissenca.
1: Bé, de fet, tu, que encara fins fa pocs, ara els darrers anys o els darrers dos anys no fa estona que no tinc contacte amb ells, però encara seguien gravant un disc cada any per pura diversió, i això pues, era molt important, també és molt important per la música viva d'Eivissa. I jo crec que han estat els grans referents un dels grans referents de les illes, que és... A més, van tenir la sort de trobar-nos molt a la Calatrava. Hi havia el festival de la Calatrava als estius, i no els hi van anar un any, en Maria Àngels Gornés, i es vespre aquell van actuar en Buc i en Maria del Mar Bonet, i crec que també al final hi va haver en Biaus Majoral. Va ser... Bueno, una trobada...
0: Una apoteosi.
1: Van venir tots els poetes, van venir els pintors, en Calvet feia una performance allà darrere, en Vivet va recitar poesies, en Damià Borràs ja començava a tenir molta enllestida a Menorca, simplement.
0: La seva obra de teatre.
1: Bueno, eren
0: musical.
1: D'una gran...
0: Gran creació, fertilitat artística.
1: Sí.
0: Ho donava a l'època. U que estava representada per Víctor i Planells, Amador Marí i Joan Moreno. En Amador Marí, precisament, és el que escoltàvem ara cantar aquesta cançó, que de fet també s'encarregava de compondre algunes lletres i algunes cançons, perquè també U feia cançons pròpies, agafant aquesta sonoritat folclòrica. I era una altra manera diferent de que s'haguem escoltat també de reproduir la música. Agafaven instruments eivissencs com la flauta, el flautí, aquestes castanyoles grosses, gruixades, que m'ho sonen tan curioses a nosaltres, i bé, m'ho feien aquestes petites delícies, i també van aprofitar per musicar poetes eivissencs de pes, no? Com és el cas de Marian Millán Gómez, de fet hi van dedicar discos sencers, i per tant una tasca cultural i artística encomiable. Has parlat també de Biel Majoral, que també era present, i avui, de fet, a ell dedicam la darrera de ses escoltes. Biel Majoral és una altra versió de tot això. Traginada, d'alguna manera, també em va veure en Paco, el teu germà, sempre en se'l xerrar d'en Biel, en el sentit que a Biel se li atribuïa una veu molt de la terra, i en Paco també. I aquesta feina en aquella època es va visualitzar molt, no? Biel Majoral, a més, tenia un camí molt marcat des d'un punt de vista polític, vull dir que les seves cançons transcendien la part estrictament cultural per llançar-les en una reivindicació lingüística, nacional, social, en tots els aspectes, territorial, i les seves músiques arribaven, diguem, per aquesta via. Biel Majoral encara continua en actiu, fent aquestes músiques, però allò que va fer en aquella època va ser marcar també un camí juntament amb altres grups.
1: Bé, el Masgrau jo crec que és el gran teòric, el gran coneixedor de la música folclòrica mallorquina i per extensió de totes les illes. És un, és un savi, és un home, un coneixedor i a la vegada capaç de traslladar en el qui l'escolta tota aquesta càrrega de coneixement i de sentiment que té, no? Mm. Ell l'ha emprat també de forma política, com tu has ben dit, és un home pues, profundament nacionalista i que creu pues, en uns valors que ha emprat també per impregnar la seva obra. Jo crec que és des que vam veure tots, perquè bueno, la Maria Urbán Bonet té coses gravades amb ell, i jo crec que va ser els que ho van causar un poc cap a aquest camí desconeixement profund de la música folclòrica mallorquina, que s'han gravat coses meravelloses.
0: Efectivament. Anem a escoltar Què té aquesta terra nostra, un títol que ja mos deixa entreveure aquesta visió social, i per acabar el programa.

0: Molt bé. I fins aquí aquesta cançó, aquesta de Biel Majoral, en què acabem aquest programa i que té aquesta càrrega, com ja hem vist, simbòlica, territorial, nacional, cultural, acaba amb la reivindicació de la senyera dels Països Catalans. I no sé si tens res més a afegir, tu, no?
1: No, bueno, que ha estat un plaer, que bueno, val la pena ratllar de la música folk, val la pena ratllar d'un ostro, perquè si no a poc a poc se va perdent o se va oblidant. Jo crec que ho hem de tenir present. I es pot actualitzar, i es pot millorar, i es poden fer coses... no passa de moda.
0: Que se'n fan avui en dia, hi ha moltes propostes interessants, i al llarg d'aquest programa anarem resseguint un poc l'evolució d'aquest estil, com es pot arribar a mesclar en tantes altres coses, i com aquesta visió de futur no es perdrà mai, perquè totes aquestes cançons tenen la grandesa que ens han durat fins aquí. Potser n'hi ha algunes que fa 400 o 500 anys que roden amb nosaltres i no s'han acabat. Per tant, desitjar molta vida llarga en aquesta música, que és una música que es va actualitzant constantment i que aquí ens tindreu. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Arturo.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que us ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
2: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
1: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, na Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

0: A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
1: Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: Dogfest, amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Bon dia, estem aquí gravant des del Menorca Dogfest en aquesta tercera jornada del Festival de Cinema i Fotografia Documental en aquesta edició del 2020. Avui entrevistam en Montserrat Mangou i en Josep Morell.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Sobre la projecció d'Ernest Lluch, Lliure i atrevit, un documental coproduït pel programa Sense Ficció de TV3. Aquest documental, que està dirigit per Josep Morell i Jordi Vilà, vol ser un viatge personal i íntim a la figura política d'Ernest Lluch, gràcies a les declaracions amb amics, companys, periodistes i familiars que el van conèixer. Per qui no tingui tantes referències d'Ernest Lluch, farem una petita introducció. Ernest va ser un agitador del pensament amb una gran capacitat d'enlluernar la gent amb noves idees. Va ser una de les persones que va ajudar a posar els fonaments per modernitzar Espanya amb la implementació de la sanitat pública universal i gratuïta i la primera llei de l'avortament. Durant la seva trajectòria humana i professional, Ernest Lluch va conèixer en profunditat la realitat política i social de València, Catalunya i Euskadi. Va veure com es feia política a Madrid i va reflexionar sobre els seus problemes, molts dels quals encara hi són presents avui dia. El documental analitza el paper de Lluch dins del socialisme català i valencià i vol explicar què va impulsar-lo en l'època àlgida del terrorisme d'ETA a viure llargues temporades a Euskadi. Allà va ser membre de l'Orfeó Donostiarra, soci de la Reial Societat, i va formar part del moviment pacifista El Carri, treballant sempre per construir ponts de diàleg per acabar amb la violència. La paradoxa, però, va voler que el Comando Barcelona, fent ús de la violència amb la qual Lluch volia dialogar, l'assassinés al pàrquing de casa seva el 21 de novembre de l'any 2000. Josep Morell és el codirector, com hem dit, del documental Ernest Lluch, Lliure i atrevit. Ets periodista, membre de l'equip fundacional de Catalunya Ràdio i Premi Ondas 2018 per Els homes del silenci. L'any 92 va entrar en l'equip de l'agència CAP a Barcelona. Vas fer més d'un centenar de programes 24 hores i tota mena de documentals. També has estat membre fundador de la productora La Quimera i més recentment d'Otocar.
2: No, no, Otocar. Aquí és un homenatge a Tintín, eh, això?
1: Ah, clar!
2: Clar, és un homenatge a Tintín. Ah, jo soc un tintinòfil i vam decidir que li posava un nom a Otocar. Molta gent diu Autocar i coses d'aquestes, però no em preocupis. Sí, home, sí.
3: No et preocupis, a nosaltres ens diuen ciència-ficció.
1: Sí,
2: també el programa d'Iker.
1: Amb aquesta productora és amb la que has dirigit el documental que presenteu avui. I Montserrat Mangou, ets directora del programa de documentals Sense Ficció, no Ciència Ficció.
3: Exacte.
1: De TV3. I els teus
3: ens han arribat a dir sexe-ficció, també. Sí, sí.
1: Ostres, sí. Això ja és una altra
2: lluita. Amb els temps que corren, allò... Sí.
1: Que bo. Bé, doncs, els teus treballs d'investigació, com els nens perduts del franquisme o els internats de la por, han tret a la llum aspectes desconeguts de la dictadura, han estat premiats internacionalment i han arribat a les Nacions Unides. Has participat en conferències a diverses universitats del món i has participat també com a docent en diversos màsters i el 2017 va ser professora visitant a la Universitat de Nova York. Benvinguts tots dos, moltes gràcies per atendre'ns i per ser aquí al Menorca Dogfest. És tot un plaer i un privilegi. Avui presentau el documental que repassa la vida d'Ernest Lluch. Quina va ser la idea principal després de 20 anys de la seva mort per fer aquesta proposta?
2: De vegades les coses surten per casualitat i aquesta va sortir per casualitat.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí, sempre. No, jo de vegades tinc idees, doncs, he tingut idees d'algun documental, com per exemple el de Bestiar Negre, venint en moto des de casa meva a Barcelona, per l'autopista i pensant, i dic, ostres, i si li dic que aquesta persona ha de fer això? I aquesta és una d'aquelles. Un bon dia, amb una conversa, amb un amic historiador, que és en Joan Escolies, que havíem treballat junts ja amb el projecte dels Homes del Silenci, que explicava el retorn de Tarradellas i el restabliment de la Generalitat de Catalunya 40 anys després, em va dir, diu, estic fent un llibre, una mena de biografia sobre l'Ernest Lluch. I dic, home, doncs... Dic, si vols et passo les galerades. I l'estiu del 2018, aquí a Menorca, al Caufà, em vaig llegir les galerades del llibre. I després de llegir el llibre vaig dir, aquí hi ha una història. I a partir d'allà vam començar el llarg i farragós procés de construir una coproducció a tres bandes, entre Televisió Espanyola, TV3, Euskal Televisa, i al cap d'uns mesos, 8-9 mesos després, ja hi havia tots els diners per fer possible la producció i la realització del documental.
1: Els compromisos de coproducció aleshores van ser previs al començament del documental. Exacte.
2: Si no hi ha els diners, no pots començar. Aquest és trist, però aquest ofici és així. Fas tota la recerca prèvia, fas una inversió de temps brutal per poder fer possible explicar una història.
3: El mèrit que tenen és que després de tot aquest desgast de temps i energies els hi quedi temps i energies per fer el que realment importa, que és el documental.
1: Perquè estem parlant de quin any va ser que vas llegir el llibre?
2: A l'estiu del 2018. Al gener, febrer del 2019 ens vam presentar a la Comissió de Documentals de Televisió Espanyola. Clar, a més, és el joc dels disbarats, mai coincideixen les comissions. Primer és una Televisió Espanyola, quan tens una pots anar a ETV. No, ETV va ser l'última, va ser la més ràpida, va ser l'última. Va ser a començaments ja del 2019. Després de Televisió Espanyola va ser l'IFEC, l'Institut de Cultura, d'Empreses Culturals de Catalunya. Després va ser a TV3, que en aquells moments TV3 estava, no hi ha diners, no sé quan ho faré, aquesta cosa de la gestió de pocs diners. I després va ser ETV, 8 mesos. Per aconseguir els fons per poder fer el documental.
1: I què va ser el que et va cridar l'atenció de la història que explica el llibre?
2: El llibre, jo crec que em descobriu un personatge que jo que havia vist, que no vaig arribar a conèixer, perquè primer per diferència d'edat, quan ell el nomenava ministre, jo acabava la carrera l'any 82 i havia acabat a servir militar, com aquell que diu. I em va semblar interessant, o ens va semblar interessant, poder fer un exercici de memòria històrica per explicar qui era aquella persona. Tothom, tenia una, el documental té un inconvenient, si vols, que hi ha un spoiler, tothom sap al final.
1: Exacte, sí.
2: I llavors, com construeixes això?
1: Malauradament.
2: I de quina manera? Llavors vas rascant, i vas descobrint que Ernest Lluch és una mena com d'agitador cultural, intel·lectual, una mena de lliure pensador. La millor definició, creguis d'ell, la van fer fa uns mesos al diari Basco, que deien, parlant d'ells, lògicament, parlaven, deien, Ernest Lluch va ser un intel·lectual, un home de la il·lustració, que sabia de tot, que va intentar comprendre els bascos. I aquest és segurament el seu gran, aquesta part d'aquesta mirada polièdrica que hi ha sobre ell, l'aspecte que menys es desconeixia, és a dir, un tio que va voler conèixer tot, que va fer estudis, dels que va arribar a saber més coses del terrorisme basc en el seu moment, fent estudis econòmics sobre les localitats d'on sortien terroristes d'ETA, membres d'ETA, per què, quins... Era professor d'història de l'economia, intentant esbrinar tot això. I això ens va dir, hòstia, aquest tio val la pena. I va ser perquè ens vam tirar a la piscina amb aquesta història.
1: Jo recordo que la seva mort va ser una de les més sorprenents per la gran majoria de la societat, no? Precisament perquè era una persona que estava intentant construir ponts de diàleg, com deien.
2: Perquè segurament hi ha un moment determinat que, com et diria, tot el que és la lluita armada al País Basc decideix que, però passa en tots els processos polítics, és més fàcil eliminar el que intenta construir ponts, i perquè quan un conflicte es cronifica i dura més de 15, 20, 30 anys, acaba convertint-se en un modus de vivendi per la gent.
3: Oh,
2: no s'ha fet res més, no s'ha fet res més que viure en un pis franc, atracar bancs per tenir diners i seguir empaitar gent, fer fitxes de quins són els seus horaris, i fer accions terroristes.
3: I al revés, i per part de l'Estat també tenir un enemic, que diem, no, no, per tant era impossible el diàleg, està claríssim.
2: I a més pensa que això passa en un context molt concret, any 2000. Governa el Partit Popular. José María Aznar està al cap del govern. José María Aznar, si la memòria no em falla, el 96, ha patit un atemptat d'ETA que el salva, el seu cotxe blindat, tal. Encara que després se sap que tenien converses i parlàvem, de cara a l'opinió pública són els menys interessats en que hagi diàleg. El que passa el dia de la manifestació a Barcelona davant les paraules de la Gemma Nierga els deixa, vostès que puguin, dialoguin. Pues, això és el que no feia. I a més es converteixen de manera, jo diria, execrable a les víctimes del terrorisme amb una eina política per afavorir els seus interessos.
1: Amb quins testimonis i persones vau decidir comptar en el documental i per què? Com, no sé si també com a coproducció vau estar una miqueta ficats en el procés de documentació i de guió del documental.
3: Bé, el contacte sempre és estret i de fet aquesta és una de les coses que des que jo vaig assumir la direcció del programa fa 3 anys era una mica la meva intenció, entendre que tant si fem una producció pròpia des de TV3 com si la fem associada o coproduïda, som un tot i tenim un diàleg permanent. En el cas d'en Josep, que ens coneixem des de fa molts anys i per la personalment i per la seva vàlua personal i professional encara és més fàcil. Jo el que destacaria és que dels treballs d'en Josep de Morell amb el Jordi Vilà, que fan molt bon tàndem, aquesta mirada que tenen sobre fets històrics, aquest revisitar la nostra història de vegades més immediata, ens permet unes aproximacions que passats uns anys, passats 20 anys de l'assassinat de Lluc, pots posar, diguem-ne, molt més les coses a lloc, no? Per exemple, quan ara el Josep deia el personatge de Lluc, a mi m'agrada molt aquest documental perquè no el presenta com a víctima, que també, òbviament, és una víctima de l'absurditat del terrorisme, en primer lloc, el principal responsable i únic responsable de la desaparició de Lluc és l'organització terrorista que l'assassina, no hi ha altra, però diria que d'aquest enfoc polièdric que ells fan en el documental, on hi ha molts més elements, ell apuntava doncs, la situació política que hi ha en aquell moment, quin govern hi havia, per què no interessava el diàleg. El diàleg no interessava, però no li interessava a l'organització terrorista, però no li interessava a moltíssima més gent. I no només no li interessava a un govern del PP, de José María Aznar. Quan analitzem què passa a la capçalera després de les paraules de Gemma Nierga, pràcticament no hi ha ni un polític que se salvi, ni d'allà ni d'aquí, que no quedin molestos i que no mostrin el seu malestar per les paraules de la Gemma Nierga. Per tant, 20 anys després, que un documental com el que ha fet el Josep i el Jordi disseccioni no només la biografia d'Ernest Lluch, sinó què va suposar aquell assassinat, per cert, que jo el vaig viure personalment, estàvem en plena ofensiva del Comando Barcelona, que 2 mesos abans s'havia encarregat un regidor, un lampista
2: del poble
3: on jo vivia abans, a Viladecavalls, al Vallès Occidental, a tocar de Terrassa, el lampista del poble, que va anar passejant-se amb la bomba a l'APA per tot el poble, anant a avisar a una casa del poble, on una família de l'escola, amics de la meva filla de l'escola, dient, mira, avui no t'arreglaré la caldera perquè m'ha sortit una urgència a Terrassa. I es va anar passejant pel poble a hora d'escola amb la bomba a l'APA enganxada. I va ser el lampista del poble, que era regidor del PP del meu poble. Però el lampista, perquè amb els pobles petits, doncs, m'entens? Vull dir, no vius de la política, ni de ser alcalde ni de ser regidor. Llavors, l'escalada que va haver-hi del Comando Barcelona, concretament, després de la famosa treva de més d'un any d'ETA, va ser algo esgarrifós, per no ja acabar d'adobar que en tots aquests atemptats dels comandos Barcelona estaven implicades personatges que havien tingut un pes específic, doncs, per exemple, en el moviment Ocupa de Terrassa, que jo havia seguit professionalment. Per tant, tornant a Lluc, penso que és un documental magistral de revisitar moments de la nostra història. Tota aquesta gent que diu que no cal mirar enrere, cal mirar molt enrere, molt enrere. I no cal mirar només fets que van passar durant la dictadura franquista, que potser és una mica la meva especialitat i en el que jo m'he destacat. No, no, no. És que si mirem fa 4 dies, això també ens permet veure quin tipus de qualitat democràtica és la que tenim.
1: Heu trobat a faltar en aquest sentit algun testimoni, algú que no hagi volgut participar en el documental?
2: Et diria que no. Tota la gent que li hem dit, pensa que hi ha un pervers vincle emocional entre molta gent de la que entrevistem i la persona de la qual parlo. Puc dir-te que és el rodatge que més vegades he tingut que parar.
1: Per qüestions emocionals, d'impacte emocional. No?
2: És brutal, és a dir,
1: ja ho veig.
2: Des d'aquesta distància, els veus que brillen els ulls i dius, bueno, perdem. I si et fixes, hi ha 3 o 4 que tenen els ulls vermells.
3: Absolutament.
1: Moltíssimes vegades durant el metratge, oi?
2: Clar. És a dir, la tria dels personatges, tu preguntaves abans, la tria dels personatges l'hem feta... Hem buscat 4 o 5 escenaris vitals de l'Ernest Lluc per explicar això. Que és Barcelona-València, és un d'ells, l'altre és Madrid, l'altre és Santander i l'altre és Sant Sebastià, de Nostra. A partir d'allà hem buscat gent que el va conèixer. L'exercici que fas, clar, la gent, la memòria selectiva, això ja ho sabem. Tu i jo ens trobarem d'aquí 20 anys i ens en recordarem d'aquella entrevista que vam fer i tu la veuràs potser d'una manera i l'altra la veurà d'una altra. És la suma de tota aquesta mena de mosaic bicentí que vas fent que t'ajuda a anar construint la grandària, en aquest cas, humana, personal, política, amb llums i ombres, perquè l'Ernest també tenia llums i ombres i se li pot criticar coses, però després hi ha el que queda. Hi ha un personatge que és l'únic que vam deixar, per dir-ho així, amb, com te diria, amb una espurna d'emoció, perquè es va derrumbar, que és el Félix Lobo, que diu, fins i tot avui és una mala notícia 20 anys.
3: De fet, una cosa que penso que cal destacar també és que, i per qui vulgui veure aquest documental, una cosa és que tu 20 anys després analitzis quina va ser la trajectòria i quina va ser la vàlua política i intel·lectual d'aquesta persona, però sense defugir les ombres. Perquè, per exemple, Ernest Lluch, que és una persona, no oblidem, que va ser detinguda per catalanista separatista, a València, en un determinat moment, després se'l considera la bèstia negra des del punt de vista del catalanisme i de l'independentisme, perquè és impulsor de la LOAPA i se'l considera, o molts se'l consideren, el responsable de que el PSC, el Partit Social Socialista de Catalunya, deixin de tenir grup propi al Congrés dels Diputats. Per tant, és un personatge, amb moltes coses, incòmode. No és només el bonic senyor intel·lectual que va fer la llei d'avortament i la sanitat pública i universal, que això ens apuntem tots, això ens apuntem, i evidentment el respecte per una víctima absolutament injustificada del terrorisme. Però vull dir, el documental també aborda aspectes que, escolta'm, a algú li semblarà fantàstic que impulsés l'Europa i a altra gent li semblarà altament incòmode. I això també, emetre-ho a TV3, també vull posar en valor que tota aquesta gent que ens diu que sempre emetem continguts en una determinada direcció, doncs em sembla que això és una mostra fefaent de que abordem de manera rigorosa tots els punts de vista. Sense oblidar que, a més, estem parlant de documental, on, a més, ens podem permetre, vull dir, com que ja tenim moltes penes, reivindico que ens podem permetre la mirada d'autor. El documental, per sort, no té per què ser equànim ni balancer, ni equilibrat. L'única cosa que ha de ser el documental és rigorós, punto.
2: Totalment d'acord.
3: Gràcies, Morell. Gràcies, Morell.
2: Has d'explicar una història utilitzant elements cinematogràfics, elements de construcció dramàtica, però estàs explicant una història que és vera, que és veritat, que ha passat.
1: Sí.
2: I això, lògicament, doncs, té aquests aspectes diferents de mirada política.
1: Correcte. Creieu que, com dèieu, avui dia ens farien falta més personatges polítiques amb el carisma i la tenacitat d'Ernest Lluch? Trobeu a faltar aquesta incomoditat?
2: Jo et diria una cosa. Jo quan era jovenet, quan érem jovenets, anàvem al cine i al cine hi havia un senyor que era l'acomodador, que enmig de la foscor tenia una llanterna i il·luminava i diu, aquesta és la seva figura o aquesta és la seva butaca. Llegia l'altre dia una frase d'algú que deia el ruido ha conquistat el mundo. I a tant soroll, a totes hores, i a tant soroll. Pretenem ser la generació més ben informada de tots els temps, però som els que tenim segurament menys criteri per determinar no ja que està bé o que està malament, sinó per determinar alguna cosa tan normal que és. És veritat o és mentida? Jo crec que sí, que ens fa falta mirada de gent. Sempre recordaré, però això ho parlo a nivell personal, el 2001-2002 jo estava de rodatge a Egipte per un programa, una sèrie que feia una cosa per TV3, i allà em vaig assabentar, per exemple, la mort d'una persona que dius, hòstia, la llegia i el que deia allà escrit em feia pensar. Vázquez Montalbán. Va morir d'un infart, d'un atac de cor, a l'aeroport de Bangkok, a l'escenari d'una de les seves novel·les.
1: Correcte, sí.
2: Falta gent que pensi. Ell ho pensava. Podria estar d'acord o no, però pensava i feia reflexionar. Vázquez Montalbán pensava. I et feia pensar i et feia reflexionar. Avui en dia ens envolta la religió.
1: Teniu data d'emissió per
3: sí,
1: documentar
3: sí, sí.
1: La ciència ficció?
3: La matem el dia 17 de novembre. De fet, faltaran pocs dies per al seu 20è aniversari. Sí, sí, ja està pensat precisament perquè sigui, a més, la setmana de l'aniversari, del 20è aniversari de la mort de Lluch. I tant. Volia afegir també d'aquest documental excepcional, una vegada més, l'aposta de realització que s'ha fet en aquest documental, el treball del Jordi Vilà, com altres treballs que han fet amb el Josep Morell, és espectacular. És espectacular. És per mi una realització d'aquesta que no adquireix una presència que embafi i que en canvi és absolutament necessari per crear-te l'ambient per comprendre el personatge. De veritat que és un documental, com insisteixo en moltes altres de les obres que han fet junts, però on el pes de la realització... És un documental on, evidentment, la vàlua de les entrevistes i de les persones que intervenen hi seria sempre, però precisament com amoroseix, com t'introdueix en una atmosfera aquesta realització, i és una cosa que també voldria destacar perquè en realitat, bueno, per això, perquè estem parlant de documental i el documental és alguna més que una successió de boníssimes entrevistes que també...
2: Fons i forma, la combinació d'això.
3: Sí.
2: Si et porto un regal, te'l faré amb un paper maco, amb un llaç maco, que es vegi i que et cridi l'atenció abans de que vegis sí. que hi ha dintre.
3: Sí.
2: Pues això també,
3: i tant.
2: També fem això, hem d'empaquetar entrevistes, perquè si ho mira fredament estem parlant d'una cosa que va passar 20, 30, 40, 50 anys enrere, en la qual tens gent asseguda xerrant
3: i arxiu.
1: Valeu d'imatges d'arxiu.
3: I
2: el valor de les imatges d'arxiu, sí. Efectivament.
3: Sí, però jo voldria posar en relleu que tal com està el pati, tal com tenim el sector audiovisual, econòmicament parlant, a fora i a dintre, que encara hi ha gent que digui, bueno, a mi aquesta producció em costarà més calés, em deixarà menys marge, però vaig a fer una realització acurada, em sembla que és algo que hem de posar. Sí, perquè realment els temps estan molt fotuts, cada vegada estem fent aposta per documentals menys ambiciosos, des de tots els punts de vista, de la investigació, de la posta en escena, dels rodatges, del tema, Doncs, bueno, que hi hagi gent que encara treballa d'aquesta manera, però doncs crec que és de calaix que s'ha de posar en valor.
1: Doncs enhorabona, i avui l'audiència podrà gaudir-lo aquí al Menorca Doc Fest. Moltíssimes gràcies per atendre.
3: Gràcies a vosaltres per, malgrat els temps que corren,
2: tenir el valor de convocar això,
3: teniu
2: de fer el Menorca Doc Fest.
3: La veritat és que sí, jo que tinc el privilegi de dir que sóc gairebé sòcia fundadora d'aquest festival, perquè la veritat és que moltíssimes gràcies per tenir aquest coratge. I, de fet, és el primer cop que s'estrena aquest documental?
2: En català
3: sí.
2: És... A la Fundació Ernest Lluch ens ho va demanar-ho, bueno, a Vilassar de Mar, però en públic és la primera.
3: O sigui que teniu la premiere.
1: Teniu la premiere.
3: Sí. Esteu rotllo Cans, vaja, rotllo Cans esteu.
1: Tot un luxe per nosaltres també.
3: Fantàstic.
1: Gràcies i molts èxits.
3: Gràcies.
0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Menorca Doc Fest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, ses vinjudites surten del niu.

La vinjolita és un ocell molt estimat a Menorca. És una espècie migradora que passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a la nostra illa entre el març i l'abril per poder criar. La part superior del seu cos és d'un color negre, blavós, brillant. En canvi, té el coll i la panxa de color blanc. És un ocell que habita espais humanitzats, com per exemple pobles, cases de camp o edificis antics. Aprofita les cornises o els davalls dels balcons per fer uns nius de fang molt característics. Les vinjolites poden fer dues postes. Les primeres cries surten del niu a principis de juny, les segones ja ben entrat l'estiu. Joves i adults fan uns vols acrobàtics i cridaners que segur que haureu vist. En castellà li diuen avión común, un nom prou eloquent. S'alimenten de petits insectes, sobretot mosquits, cosa que els fa molt importants per al control natural de plagues. Es tracta d'una espècie protegida i està prohibit destruir els seus nius. Si mos molesten els seus excrements, és molt fàcil solucionar-ho. Basta posar, de forma cuidadosa, un recipient de baies niu que es pot retirar en acabar la temporada. L'estiu és època de convivència, no només entre persones,

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Ui, avui estem molt il·lusionades perquè efectivament ens acompanyaran aquí dos éssers de llum.
1: Dos éssers de llum.
0: Avui, per fi, tindrem amb nosaltres una personeta que estava ja en els primers esborranys del programa, quan Tarissones no existia encara, que fa quatre temporades.
1: Que fort.
0: Doncs des de que vaig plantejar per primera vegada aquest programa aquí, en aquesta ràdio, des dels primers esborranys, hi havia el nom de Nanna Ferrer com a entrevistada imprescindible del programa.
1: I cada any era, no, és que ara no pot, ara està a la Xina, ara està, no sé, on està...
0: És una persona que fa moltes coses
1: molta.
0: I nosaltres també fem moltes coses.
1: S'ha trobat una que la mujer que lo hace todo en España con la otra mujer que lo hace todo en España.
0: Però bueno, avui els tenim aquí. Quin luxe i quin privilegi.
1: Quin luxe i quin privilegi, exactament. Sí, avui xerrarem amb ella d'arrels, de memòria, de família, de patrimoni i de creació. De totes aquestes coses, molt guais i molt importants, perquè la seva música, el seu motor creatiu, estan basats en totes aquestes coses i en moltes més.
0: Exacte. I per parlar net també l'acompanyarà son pare, Antoni Ferrer, forner de professió i tradició i actualment performer, podem dir, perquè per primera vegada ha pujat en els escenaris amb la seva filla. En breus ens ho explicaran. I tu, què dus avui a la teva secció de recomanacions, Gavi?
1: Ai, pues mira, quines ganes que tinc avui. I per il·lustrar tot això, avui porto dos docus.
0: Venga.
1: Un que es titula Arrels fondes, que ens trasllada a Formentera, i un altre d'una de les figures més emblemàtiques i més importants per jo, però també per la música latinoamericana, que es diu Mercedes Sosa.
0: Som-hi. Quines ganes i quina emoció.
1: Dale, vamos.
0: Vamos.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arissones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Biblioteca Freak, capítol 73, en el qual ratllarem d'un llibre, un recull, mescla de relats, poemes, estranys tractats filosòfics, etc. Salvatge, violent, extrem, feroig, extenuant, ple de personatges immorals, mares que tempten contra els fills, fills que ho fan contra els progenitors, incest, crims, violacions... Un llibre no apte per a qualsevol estómac. Difícil, incòmode, brutal. Mos prenem un àlmax amb contes fermats a la pota d'un llop d'Angélica Liddell.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Zalocs i calen calderer. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori mitjornet. Però no, però no, però no, però no. Trabaluja queda a mitjorn. Però no, però no, però no, però no. Trabaluja queda a mitjorn.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvingudes, benvinguts. Ja tenia ganes de tornar-nos a trobar en aquesta travessa per la mà de contes. Com us trobau? Us ho demano perquè venim d'un cap de setmana de Sant Jordi i no falta aquell o aquella que ho viu amb molta intensitat. El 23 d'abril s'arrepleguen un conjunt de celebracions i commemoracions molt vinculades al món dels llibres i de sa llengua. A part de Sant Jordi, també es celebra el Dia Internacional del Llibre. Diuen que el 23 d'abril de l'any 1616 es va enterrar a Miguel de Cervantes, però també va morir en Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega, l'escriptor peruà. No el confonguem amb el poeta espanyol del segle d'or, que també es diu Garcilaso de la Vega. Tots tres van ser i han estat grans referents de la literatura. En altres parts del món, com a Llatinoamèrica, el 23 d'abril es celebra el Dia de l'Idioma Espanyol, promogut per les Nacions Unides. Aquesta celebració em fa pensar en aquella frase de García Márquez, que deia: "No puede decirse en qué lugar se habla un mejor español, porque no hay un castellano, sino muchos". I amb tota la raó. Només cal viatjar pels diferents països de Llatinoamèrica per descobrir la riquesa que guarda cada forma de xerrar el castellà que tenen. En fi, això, Sant Jordi, em sembla una celebració polida. Per una banda, per aquest acte revolucionari de regalar-se llibres, de dedicar-li un moment a pensar quin món màgic o real vull regalar entre pàgines. Quin serà el conte que obrirà els ulls dels més petits? Quina novel·la farà somriure els enamorats? Quina filosofia ens ajudarà a entendre millor el món? Regalar llibres és aturar el ritme frenètic en el que vivim per perdre'ns en el temps i veure altres formes de viure. Per l'altra banda, Sant Jordi du implícit la figura dels dracs, aquests sers meravellosos, mitològics gairebé, atractius, portadors de grans històries. I m'agrada molt que un cop a l'any, les paradetes de llibres s'omplin de dracs. Sant Jordi és coneguda com una llegenda. El narrador Carles García Domingo defineix la llegenda com el relat que té origen a cada poble i que pot ser fantàstica, però que també sol tenir una inspiració històrica, encara que sigui llunyana. I no s'ha de confondre amb els mites. Els mites són relats que també formen part de la cosmogonia d'una regió o un poble, però que centren més en explicar el naixement de les coses i l'ésser humà. La seva narració es converteix en un element fonamental del xamanisme i conté molts elements màgics i tenen una forta càrrega simbòlica. Hi ha qui creu que alguns contes de tradició són fruit d'una apropiació d'aquests relats mitològics per part de les classes populars. I ja com a tercer element tenim els contes, que són aquells relats on es recullen l'educació i s'explica les relacions humanes i dels pobles amb el seu entorn. Sant Jordi, com us deia, és una llegenda, però que també amaga coses una mica mitològiques i que al final, amb el temps, ha donat peu a moltíssims contes que han canviat idees concebudes en la tradició. És molt divertit veure ara com els dracs tenen por o s'enamoren de les princeses o com els cavallers ja estan farts de ser herois. Sant Jordi és una història que remunta a milers d'anys. També, però, s'ha distorsionat creant història viva, acordada, narrada i protegida per la comunitat. I avui, si esteu preparades i preparats, us duc un conte de Sant Jordi. Ja sabeu, desconnecteu les preocupacions i obriu el cor, imaginació i orelles. Que es conta, ja és aquí. El cavaller Reineta. Un conte de gran volada d'una granota de curta alçada. Vet aquí que en un estany fondo d'aigües verdes hi vivia una granota menuda amb tot de taquetes. Els seus germans li deien capgròs, però ell s'estimava més que l'anomenessin Cavaller Reineta. Cavaller Reineta, la granota lliure i orgullosa. Un cavaller amb armadura de bavellosa. Cavaller Reineta, savi i valent. Les libèl·lules en fugen rebent. És clar que a tothom li venien ganes de riure quan veia una boleta verda que semblava una formiga. Ell, emperò, al cap només hi tenia una cosa: arribar a ser un dia una granota gran i formosa. Una nit, abans d'anar a dormir, una història fantàstica va llegir. Un petó a un gripau va fer sa princesa agraïda i s'animal es va convertir en príncep increïble. El reineta digué, rascant-se el cap clapejat: Ves per on, en això mai no hi havia pensat. Si pogués salvar una princesa de debò, segur que creixeria un dit ben bo. I en sol de mà, armat de valor, va entrar a sa cova que tenia més a la vora. I va trobar un ogre, verd i corpulent, que regava es mongeter pacientment. Ja ets meu, ogre fastigós, on l'has engarjolada? Va grallar el cavaller Reineta buscant la dama. I s'ogre va replicar brandant el caparrot: Au, nano, no siguis carallot. Soc vell i ja no tinc edat per això. I tu? Tu ets menut per burxar algú com jo. Vols dir que no te n'hauries d'anar a casa, reietó? Ai, que la teva mare et clavarà un bon sermó. En Reineta es va posar ben vermell a l'instant. Però allò no era la fi. Continuaria lluitant. Després se'n va anar a les torres encadenades. I en el bosc, i en el prat de flors. Va cercar a ca la bruixa i a sabre del bruixot sapastre. Però el lots d'aquella princesa engarjolada ni rastre. El cavaller Reineta va notar en el seu costat una punxada i, a més, la cota de malla li picava. L'entrepà semblava xiclet. Quina porqueria! Estava tan disgustat! Allò no era vida. Què era, però, allò que es bellugava? Una cabellera llarga s'ondulava i també uns ulls vius i uns llavis pintats. Fins i tot un sabre de la cintura penjat. Malgrat tot, era una princesa de veritat, a les urpes d'un drac que no tenia pietat. El cavaller Reineta va fer un bon bram i va travessar el fum del drac com un llamp. Allibera la vella donzella, va raucar. I llavors l'espasa de fusta li va clavar.
2: Ep, vigila,
1: li va etzibar el drac.
2: Mira que n'ets de maleducat.
1: En Reineta, però, no es va fer petit. Ell estava ben decidit. Torna-te al teu cau de seguida, si no, sabràs que és una bona sentida. Psst, tu, capgròs, va fer la donzella. Que vas embalat? Que sàpigues que és amic meu aquest drac. Que potser m'has vist desesperada. Jo no el vull per res, un cavaller m'espasa. El cavaller Reineta s'ho va prendre malament i va començar a plorar amb molt de sentiment. No creixeré mai de la vida. Seré sempre un cavaller de mentida. Les altres granotes em diran capgròs. Soc tan petit que em prenen per talòs. Seré sempre una pobra cullereta. I mai no seré el gran cavaller Reineta. Sa princesa va fer una riallada. Sí que són bandarres. Tothom pot ser un heroi si s'ho proposa. Ei, per què no t'apuntes a la nostra colla? De debò que puc? Va fer en Reineta. I és clar que sí, granoteta. El cavaller Reineta del llac, heus ací, la granota més valenta que s'ha vist mai per aquí. li va fer la princesa mentre l'anomenava cavaller oficial. Per en Reineta, tot va canviar aquell dia. Ja no s'amoïnaria mai més per la seva mida. Es va llançar a l'aventura i va escabatxar dolents sense miraments. Va lluitar contra pirates, bruixes i monstres. Els més fetxendes els clavava s'espasa. No vacilava a l'hora de plantar-los cara. En Reineta i els seus ho feien tan bé que molt prest el país en va anar ple. I segles més tard, abans d'anar a dormir, els capgrossos paraven s'orella amb delit. Un vell mestre els explicava les gestes del cavaller Reineta, el Cullereta. Conte contat, conte acabat. El cavaller Reineta, un conte de gran volada, d'una granota de curta alçada. Escrit per Anna Kemp i Sara Ogilvie.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Rondalls i llegendes de Menorca. Els set bandolers. Això vol dir que hi havia un ranxo de set bandolers que vivien a una cova dins la marina de Benidonís, molt a prop de Mercadal. I robaven tot el que podien pels pobles i pels llocs. En el poble de Mercadal hi havia dos germans. Un era molt pobre, estava casat i carregat de fills i vivien dins la misèria. L'altre també estava casat, no tenia cap fill i era ben ric, però no aprofitava gens la riquesa. Guardava tots els doblers i no gastava res. El pobre va arribar a estar tan desesperat amb esquí que un dia va pensar: «Ai, he d'anar a la marina de Benidonís a comptar els bandolers». Se'n va anar cap allà. I es matí, quan els bandolets sortien de la cova, ell va quedar amagat darrere una mata i els va comptar i va veure que eren set. I va anar 5 dies seguits i el dia que feia 5 hi va anar amb una somera. Quan tots els bandolers van haver sortit de la cova, va entrar ell. Va carregar tot el que va poder de monedes d'or i se'n va anar cap a casa seva. Quan va arribar i va mostrar tot el que havia agafat a sa dona, aquesta va pensar que ho havien de mesurar. Van enviar sa filla petita a Casconco a cercar una barcella. Una barcella és com un poal de llenya que en aquell temps empraven per mesurar el gra. Sa fieta va anar a Casconco i sa tia. I sa tia, just quan li va demanar sa barcella, ja va pensar malament. I què deu haver de fer de sa barcella? Ves, una gent tan pobra que deu haver de mesurar. Jas, digué. Però tot d'una que l'hagueu acabat d'emprar, me la tornau. Sa fieta se la van dur i van mesurar ses monedes. Ai, però amb sa mala sort que em van deixar una dins una escletxa. I amb sa curiositat que tenien aquest germà ric, van anar a foronar i van trobar sa moneda. Sa dona li va dir al germà ric: «Troc que aquest germà teu han fet bo. A una banda o altra han trobat doblers». Ell, tal com ho va sentir, no hi va ser temps. Va anar corregents cap a aquest germà. «Mira», li va dir germà pobre, «dins la marina de Benidonís hi ha set bandolers. Si tu hi vas, quan ells surtin, compta'ls, però compta'ls fins a set. Mira de no equivocar-te, que si t'equivoques, estaràs ben perdut». El germà ric se'n va anar cap a la marina. Es va amagar dins unes mates i els bandolers, que havien quedat escaldats després de que els hi robessin tantes monedes, havien deixat un bandoler dins la cova que feia guàrdia. Quan els sis van passar, el germà ric, que tenia ben feta la idea de que eren set, va començar: «Un, dos, tres, quatre, cinc, sis i set. Set. Cada vegada que els comptava, com que anava amb s'idea de que eren set, s'equivocava i en comptava set en lloc de sis. Ben confiat que estava, se'n va anar cap a sa cova. I quan va ser de dins: «Ja tenim el lladre!» I el van deixar ben fermat de mans i peus dins sa cova. Quan sa dona va veure que no tornava, va començar a passar pena. Va anar a cercar el germà pobre i li va explicar que s'homo havia partit cap a sa cova dels bandolers. El germà va tenir por, però va partir cap allà. Quan els bandolets sortien, en va comptar set. Va entrar, va carregar de doblers i es van dur germà. Quan els bandolers van tornar i van veure que s'havien enduit es qui estava fermat i els doblers: «Altre lladre hi ha hagut i no mos hem d'aturar fins que el trobem. Davallarem cada vespre a Mercadal fins que un dia o s'altre el trobem». I 5 vespres seguits van davallar a Mercadal. Per tot on anaven, xuruaven les converses de sa gent, per veure vam si finaven qui era que els havia robat. I es vespre que feia 5, van sentir gent que deia: «Mireu-lo, aquell que era tan pobre, s'ha comprat el lloc de Llinaris vell». I era bé. El bandoler més vell va dir:
2: «Sabeu què hem de fer per agafar-lo? Vos posareu tots dins barrils. Jo aniré amb un carro fins al lloc. Diré que van coli, que no he tingut temps d'arribar a Mercadal i demanaré per quedar a dormir. I es vespre vos trauré dels barrils, els amatarem a tots i mos endurem tot el que tenen».
1: Tal i com havia dit, el foscat va arribar al lloc, va demanar de quedar-hi a dormir i sa família no hi va posar cap pega. Els al·lutats, quan van veure els barrils d'oli, van dir: «Mo mare, oh, mo mare, avui que tenim molt d'oli, podríem fer coques frites. Amb un poquet que n'agafem de cada barril, ell no ho coneixerà». «Idò, teniu raó», va dir ella, «a nit en farem». Els al·lots se'n van anar de barril en barril, amb un bon guinevet, i venga a punxar.
3: Ai!
1: Des de dintre: «Mo mare, aquí dins hi ha gent, que ho veus?» Tornaven a punxar.
3: Ai!
1: I amb cada punxada,
3: ai,
1: un gemec. Quan son pare va veure allò, ja s'ho va imaginar. Va partir sense dir res i va fer venir les autoritats de Mercadal. Aquestes van comparèixer i es van endur tots els bandolers. I aquella gent van ser rics per sempre. Van viure anys i més anys. I encara són vius, si no són morts.

0: Benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. En Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos... Bé, que ho digui ell, ja estic fart...
2: No se'n recorda,
1: ha fet gospel també, o fa gospel... És un tot terreno, no? A mi esquerra també... No riguis, perquè no n'hi ha per riure. És un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bona tarda.
1: Jo ja està, no?
0: Jo
1: no
0: cal tu ja fa, tu ja tornes amb qui ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho saben qui
0: ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes. El programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Hola, Ràdio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far.

0: Benvingudes i benvinguts a Quilòmetre Zero. Comencem ara aquesta segona temporada. En el nostre primer capítol visitarem l'Escola Tramuntana. Sí, enguany, aquesta segona temporada de Quilòmetre Zero, canviem i deixem les entrevistes de l'estudi i sortim al carrer i ens anem de visita als centres educatius de Menorca, escoles de primària, escoles de secundària, diferents centres educatius, sis en concret, on coneixerem com es treballa el medi ambient i doncs, com creixen les fietes, els fiets, els al·lots amb els valors de la sostenibilitat, la biodiversitat, què és el que estan aprenent i què és el que està fent ja bé en medi ambient. Si ens acompanyeu, som-hi! Doncs ja hem entrat, estem al pati d'aquesta escola, aquest centre d'educació infantil i primària Tramuntana, que es troba dins el Parc Natural de s'Albufera d'Esgrau, un lloc privilegiat. És una escola petita, de només 5 aules, perquè doncs, s'ajunten els nens de diferents edats i té un entorn natural, com dèiem. Des d'aquí mateix veiem moltíssims d'arbres, també ocells que sobrevolen l'escola i doncs, un edifici de planta baixa i només una aula amb una segona planta, un pati amb una pista d'esports, de formigó, però també amb espais naturals, amb pins i amb un hort que doncs ara anirem a visitar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Volíem parlar amb en Lluc.
1: Sí, pues, està una mica enfeinat ara, però bueno, podeu passar si voleu.
0: Passem al pati.
1: Endavant.
0: Hola, què tal? Com et dius?
2: Em dic Martina.
0: I quants anys tens, Martina?
2: Tinc 10 anys i vaig a 5è.
0: I em pots explicar tu aquí a l'escola què aprens de medi ambient, així en general?
2: Pues aprenc que el medi ambient estic a cuidar perquè si l'embrutem, pues la terra es fa malbé i també tenim apadrinades 2 o 3 platges.
0: Què vol dir això?
2: Apadrinar vol dir que tu, per exemple, apadrines a una platja i la cuides i de tant en tant la vas a fer net.
0: O sigui que feu sortides amb el col·le, aneu a la platja?
2: Sí, a netejar.
0: I veig per aquí pel col·le que teniu molts contenidors de diferents colors. Ens pots explicar una mica al teu curs o a la teva aula què feu amb els residus?
2: Què és un residu?
0: Els residus, el que heu de llançar, els fems, com ho llanceu?
2: Pues tenim una capsa que és de compost i tirem les pells de les fruites allà per reciclar.
0: Molt bé, feu compostatge. I què més cosetes, per exemple, respecte a l'aigua? Aquí podeu fer servir tota la que voleu o intenteu reduir una miqueta el consum d'aigua?
2: La reduïm una miqueta, sol que quan algú se deixa la botella pues pot veure dels grifos de l'escola.
0: Com és això? M'ho pots explicar millor? Perdona, que no ho he entès.
2: Quan algun alumne de l'escola es deixa pues, la botella, l'aigua de les aules és potable i es pot veure.
0: Molt bé. Així t'agrada molt venir aquí a la teva escola?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Moltes gràcies, Martina.
2: Adeu.
0: Aquesta escola Tramuntana, on ens trobem ara mateix al pati, a punt d'entrar a la sala de professors, ja veiem que és una escola especial. Estem rodejats de dos turons, s'asseia davant nostre, amb oastres i també veiem molts de pins. I aquí al pati, que no és gaire gran, tota l'escola és força petita, tot i tenir alumnes, fiets i fietes entre els 3 i els 12 anys, només n'hi ha 5 aules, perquè n'hi ha algunes edats que estan juntes i és una escola molt familiar. Aquí al pati tenim una petita pista de multiesportiva de formigó i també veiem alguns espais naturals amb taules de pícnic, amb una caseta de llenya, uns quants arbres, nens que encara juguen. Ja s'ha acabat el pati, però encara tenen estona per seguir jugant al pati. I quan ens atraquem a l'entrada de l'edifici, veiem doncs, tots uns prestatges amb botes d'aigua que posa Second Cycle Boots, bé, un cartellet en anglès per dir que aquí hi són les botes d'aigua de tots els alumnes de segon cicle. Aquí els nens i les nenes, quan plou, està ben clar que surten al pati, igualment. I just abans d'entrar a la sala de professors, ens crida l'atenció aquests rètols de el guardó de centre ecoambiental atorgat al Col·legi Públic Tramuntana pel govern de les Illes Balears el 2006, el 2008 i el 2010. D'un-hi-do. Doncs anem a veure els professors que estan aquí fent feina. Bon dia, Maite, perdona que t'interrompi.
3: No passa res.
0: Què esteu fent i què feu com a mestres d'aquesta escola per guanyar aquests guardons ecoambientals que hem vist aquí fora?
3: Bueno, jo em penso que el lloc on estem ubicats ja ens facilita aquesta, no?, aquesta sensibilitat cap a la natura. Només estem, bueno, miram de fora, sortim en el pati i ja veiem la natura i ja ens facilita aquest premi que vengui.
0: I el que dèiem nosaltres és bé, no?, que treballeu el medi ambient com una cosa dia a dia, amb els residus, amb l'energia. Quins serien els valors que de fons esteu transmetent cada dia?
3: Respecte a la natura, com t'he dit abans, l'entorn on t'estem facilita que posis un peu de fora i ja quan trepitgis trobes la terra, ja trobis un animalet i ja el mostris a la mestra, als companys i ja t'estimis això que trobes, no?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Podeu seguir fent feina. Bé, doncs entrem ara, si podem, a parlar amb el director de l'escola, que avui està molt enfeinat, però li robarem 5 minutets. Bon dia, Lluc.
4: Bon dia, com va?
0: Doncs aquí estem visitant la vostra escola i te volíem doncs, a comentar. Primer, enhorabona, no?, perquè sou una escola ecoambiental a més reconeguda pel govern balear. També vau rebre fa poc un premi de Ràdio Menorca Onda Cero, precisament pels vostres valors de sostenibilitat i de preservació del medi ambient. Per començar, aquesta escola cada any feu un projecte ambiental específic. No sé si ens pots comentar una mica la línia del projecte d'enguany.
4: Sí, bueno, enguany el projecte que ja ha definit consisteix en fer tota una sèrie d'actuacions a nivell d'hort ecològic i també d'un espai nou que han definit a la part darrere de l'escola. Aquestes actuacions consisteixen en fer un registre de flora que tenim i fer tota una sèrie de cartells perquè els fills puguin identificar i reconèixer quins tipus d'arbres i de plantes tenim en aquest espai.
0: Clar, vosaltres esteu precisament en un entorn privilegiat, ja ho hem comentat amb altres profes. Quin és l'espai on ens trobem per la gent que ens escolta i no ho coneix?
4: L'Escola Tramuntana està ubicada dins el Parc Natural de Salofera d'Esgrau, a la zona de Favaritx, i bueno, és un espai protegit on hi ha ubicada aquesta escola des de fa 60 i pico d'anys. I bueno, el que té és això, que només aquesta ubicació, només d'aquest espai, ja te dona pues, unes característiques que diferencien a l'escola de la resta, no?, per la ubicació i per l'entorn natural en el qual està ubicada.
0: A més, és una escola, no sé si me pots dir el nombre més o menys d'alumnes que teniu, el fet aquest de que estan com en 5 aules només, això perquè ho entenguem, com és aquest tipus d'escola?
4: Sí, l'escola és una escola unitària, que implica que els alumnes estan agrupats en diferents nivells per diferents edats, és a dir, tenim tal vegada infantil alumnes de 3, 4 i 5 anys en un mateix grup i a primària tenim grups de primer i segon junts, tercer i quart i cinquè i sisè. Ara actualment l'escola ha crescut bastant aquests darrers anys i, bueno, i tenim dos grups més de l'alumne normal, però l'escola continua sent unitària i la filosofia és agrupar alumnat de diferents edats dins el mateix grup.
0: A part de les mestres i de vosaltres, o sigui, de tot l'equip que feu feina, la implicació de mares i pares, com és? En el tema mediambiental també, ara entrarem en més detallets, però d'entrada la participació de mares i pares com és?
4: Sí, bueno, l'escola, el model d'escola és la comunitat d'aprenentatge. Això representa que les famílies poden participar activament de les dinàmiques del centre, tant a nivell de presa de decisions, amb assemblees, com a participació activa que es du a terme dins les aules doncs unes hores setmanals. Ara, actualment, amb el tema de la pandèmia, la cosa està una mica aturada, però bueno, just puguem tornar doncs, posar en pràctica aquestes dinàmiques es tornaran a activar.
0: I amb aquests dos projectes que me deies de l'hort i de la identificació de la flora i la fauna, després anirem a veure l'hort de la vostra escola. Venen també a participar mares i pares o només són els fiets i fietes que participen i de tant en tant es duen la collita a casa?
4: Clar, els grups interactius, que són unes dinàmiques que es duen a terme dins la comunitat educativa, representen que les famílies poden participar. Hi haurà activitats que es duran a terme a l'espai natural o a sort i altres activitats es duran a terme dins l'aula, que dependeix de com s'organitzi aquell any.
0: I ja entrant en els valors, no?, mediambientals, per treballar temes com la sostenibilitat, la biodiversitat, que són conceptes complexes, els aneu, diguéssim, treballant amb el dia a dia o són temes que es treballen com a dintre d'un temari de medi natural amb algun curs de l'escola?
4: Aquests temes avui en dia estan introduïts dins el currículum, però nosaltres ja treballem de forma transversal, és a dir, es comencen a treballar des d'infantil i, clar, s'adequen a l'edat de l'alumnat i es van treballant cada cicle i cada etapa, no? Són temes que sí que es treballen dia a dia, tot i que estan programats i estan inclosos dins el currículum educatiu del centre i del projecte educatiu de centre.
0: Bé, doncs moltes gràcies. No et deixem, no traiem més temps. Gràcies, Lluc. Anem a entrar a una altra classe ara. Veiem aquí a la porta oberta que diu Drets de la infància. Idò, entrem i que ens expliquin una mica quins són aquests drets de la infància o què és aquesta aula. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia, com et dius?
5: Gemma. Gemma Martínez.
0: Gemma, moltes gràcies. Perdó que entrem així a la classe, però ens pots explicar en quina aula estem? Què esteu fent amb aquestes fietes i fiets?
5: Avui estem, bueno, és la classe dels animals, de primària, i ara mateix estem fent math games. Però passa que com que avui som poquets, normalment fem 3 racons, i avui només en fem 2. Un que estem aquí fent un cotxe amb sumes i pintant-lo, i a l'altre racó hi ha l'especialista d'anglès i està fent jocs de matemàtiques en anglès.
0: Com que nosaltres avui venim aquí més que res perquè sou una escola ecoambiental, clar, jo veig moltíssims de colors en aquesta classe i molts de noms d'animals, clar, aus, peixos, rèptils, insectes, mamífers, i ja comença a veure contenidors, potser són contenidors de reciclatge. No sé si me pots comentar una miqueta coses que hi hagin aquí respecte als residus o respecte al material reutilitzat, si és que en feu servir.
5: Sí, doncs pues mira, allà tenim la paperera del cartró i del paper, la de color blau, i al costat tenim la del plàstic, la de color groc, i allà pues, bueno, anem posant sí, aquestes sobres de paper, quan retallem, inclús alguna punta d'algun llapis de fusta, la posem allà, i just si veus allà damunt de la taula, vam muntar a principi de curs un calendari amb cartrons, i tenim tots un calendari individual, on cada dia, a través d'aquest muntatge que vam fer a inici de curs, doncs posem el dia d'avui, quin dia va ser ahir, quin dia serà demà, com ens sentim avui també, amb els números i tot, i cada dia l'anem utilitzant.
0: Vols dir que feu cosetes fetes per vosaltres i així no heu de comprar un calendari?
5: Sí, exacte. I així cadascú el pot manipular també ell mateix.
0: Molt bé. No sé si en aquesta escola feu servir gaire llibres de text o llibres de lectura i teniu cap programa per reutilitzar-los?
5: Formem part del programa de reutilització de llibres. Aquí l'única cosa és que nosaltres els llibres que comprem són quaderns d'entrenaments. Quaderns de sumes, quaderns de restes, quaderns per practicar la cal·ligrafia. I llibres de lectura com a tal, tenim unes caixes on tenim una col·lecció d'uns 15 llibres iguals que ells també utilitzen i que es van reutilitzant cada any. Cada 4 anys podem fer aquest canvi de llibres, però de moment estem amb els mateixos que fa ja uns quants anys.
0: Bé, enhorabona per la feina que feu com a mestres i per aquests reconeixements ecoambientals. Realment, per acabar, el medi natural, el medi ambient, ho treballeu amb alguna matèria en concret, amb algun curs o amb alguna edat en concret, o és més una cosa transversal de petits inputs d'informació i valors a tot?
5: Bueno, jo crec que el medi ambient el treballem cada dia amb tot el que va passant minut a minut, perquè des del moment en què entrem nosaltres, per exemple, des de l'altra punta d'Espati, que és tot zona verda, i ja avui matí, per exemple, han trobat un cuc, han estat allà mirant, observant el cuc a primera hora. O sigui, jo crec que en tot moment està present això, a les hores del pati, quan estem per aquí, a fora, tot, en tot moment està present. És una cosa que també, bueno, estar en aquesta zona tan privilegiada en la que estem, doncs podem tirar d'aquest tema, evidentment.
0: Moltes gràcies. Et deixem a la classe dels animals. Adeu, adeu, classe dels animals. Adeu, gràcies. Ara ens estem atracant el grupet que està a l'hort. Hola, bon dia, Marta.
6: Hola, bon dia, Carol.
0: Què estem fent aquí? Bé, estem en un espai fantàstic al costat, bé, a l'escola, però just a fora, no? Teniu un hort aquí just a fora de l'escola. Ens pots explicar una miqueta què estem fent ara i de quines edats són aquestes filles
6: sí.
0: i fillets?
6: Mira, aquests fillets és un grup de quart que formen part de la classe de segon cicle, que està tercer i quart mesclat. Però quan fem una hora setmanal d'hort, el que fem és desdoblar el grup, perquè així amb menys alumnes poden participar millor de les feines i les tasques que tenim de l'hort. I també, bueno, així és una manera que, sí, que, bueno, que crec que estan més a gust, no?, també, al mig grup, i poden conversar més, podem fer més feina oral, i s'està molt a gust. Sí, ara feia dues setmanes que no podien venir per les pluges, així que en tenien ganes de veure com està.
0: Hem vist que heu entrat ara, mm-hmm. Els has començat a parlar amb anglès.
6: Sí, sí, fem les classes d'anglès, d'hort amb anglès, i és una estoneta que, bueno, sobretot és vocabulari, que se van acostumant, és una manera de tenir un poquet més d'input amb la llengua i treballar-lo d'una altra manera, també. Sí que es ve que a vegades hi ha unes converses o surten temes que acabem xerrant en català, perquè, bueno, no sé, és interessant, però el vocabulari bàsic, sí, el saben, comencen a saber ja bastant bé amb anglès.
0: Doncs vaig a veure què és que estan fent.
6: Molt bé, endavant.
7: Hola, jo sóc Sidi, tinc 9 anys.
0: Molt bé, Sidi. Doncs explica'm, tu que portes aquí a Tramuntana des que eres petit, què és el que més t'agrada d'aquí, de l'hort?
7: M'agrada menjar el que plantem i també m'agrada molt regar i plantar.
0: I de menjar, per exemple, quin plat te'n recordes que hagis fet amb coses d'aquí de l'hort del col·le?
7: Vam fer unes... Hem tuit de patata amb ous del galliner, que tenim allà un galliner, i amb patates d'aquí.
0: Ah, també teniu gallines? Explica'm això.
7: Tenim gallines que no us han dut aquest any, perquè l'any passat se les van menjar, una fura, se van menjar les que teníem, i ara han dut de noves aquest any, i cada setmana li toca una per... cada setmana un dia, pues, la tercer i quart va agafar, i si hi ha un ou, s'enduen els que li toquen a agafar els ous dins dels galliners, i si hi ha més, els sortegen amb una ruleta.
0: Que bé, quin col·le més xulo que teniu. Escolta, i tot això que apreneu de l'or, de les gallines, tot això ho feu perquè us agrada, no? Vale, i perquè us ensenyen, però tu creus que això té a veure amb el planeta?
7: Jo crec que sí, perquè a les notícies posa que ja hi ha molta gent que no vol ser agricultor i això, i aquí els nens, pues, estem fent això per cultivar, i crec que és perquè així, quan siguin grossos, el bé fet això des de petit, el millor no us agrada, i acabem sent agricultors i això.
0: I també quan tu vas a comprar a la botiga, tu distingeixes una patata o veus un tomàtic o una coliflor, si té pinta de ser d'hort o si ve empaquetada, ve molt d'en fora, tu entens una mica el que és el producte quilòmetre zero, de producte de proximitat.
7: Quan el provo, sí, però si no el provo, no.
0: Molt bona. Doncs, què més? A veure, què heu après últimament aquí a l'hort? Últimes coses, què heu après?
7: A plantar, també ho fem en anglès, perquè com ho fem amb la profe d'anglès, ho fem en anglès i amb això, i això, però hi ha coses que ho fem en català, les coses més importants, i també hem après a plantar i també un poc més a cuidar la natura.
0: Molt bé. I doncs res més? O si me vols explicar alguna anècdota o alguna història així que t'agradi de l'hort, algú que no hagi caigut jo de demanar-te?
7: Pues, sí, se m'ha oblidat una cosa de dir que també m'agrada molt, que és remoure la terra, quan antes de plantar solem remoure la terra aquí amb càvecs i m'agrada bastant fer-ho.
0: Moltes gràcies. Idò, què és que teniu aquí? Una mica de manduixes que estaven traient les males herbes i també veiem un racó d'aromàtiques i més enllà. Explica'm una miqueta què és el que tenim per l'hort.
8: Les aromàtiques, que també hi ha un moment, ara tenim molta feina de fer planters i de preparar la terra, per tant, normalment ho treballem ja en el segon trimestre. Però també se fa un treball en les aromàtiques, que les sàpiguin reconèixer per l'olor, per exemple.
0: Bé, estem veient... Sí. Lavanda...
8: Tenim camamila, tenim llorer, tenim sàlvia, romaní, tenim menta i orenga, també. Me sembla que ja... Espera, vam, és que n'hi ha uns quants, eh? Vale. I tem, ja tenim tem. Per exemple, l'any passat vam fer uns saquets de lavanda perquè poguéssim posar, per exemple, dins els armaris, que ens hi fes oloreta, i ells vam participar amb el talleró, vam posar a secar... I, però solem fer més en van quan sort ja està més iniciat, no? Ara hem tingut molta feina, bueno, tenim, per sort tenim en Paloma, la conserge i en Toni de l'Ajuntament, que bueno, la Paloma ve dos dies a setmana i és un poc sa qui ha impulsat que aquest hort estigui així, perquè té molta mà, us fa d'assessora i la veritat és que és un gust treballar amb ella perquè sap sempre, no?, què necessita, què hauríem de fer a sort, no? I ara hem començat amb els planters, que és el primer pas. Ells són els qui s'encarreguen de posar, cercar la pedreta, posar-los dins els potets, posar la terra, posar les llavors... I després el que fem és que cada grup els tenim dins hivernacle i cada grup, cada dia, hi ha un grup encarregat d'anar-los a regar, perquè ara, sobretot les primeres setmanes, és molt important. Sí que es ve que enguany hem tingut, crec que hi ha hagut un caragol que s'ha menjat part dels planters que teníem, però bueno, això també hi entra. I tornem a plantar i, bueno, i un poquet de paciència forma part del procés.
0: O sigui, esteu tot el curs realment tirant endavant aquest hort, perquè és un dels projectes de medi ambient més important de l'escola. Tu t'encarregues una miqueta també del tema de medi ambient en general de l'escola? No sé si ens pots comentar altres projectes que feu.
8: Sí, per exemple, aquí, que va enllaçat amb l'hort, tenim la compostera. Tots els fiers, quan s'hi duen fruita, per exemple, durant el pati, els més petitons solen tenir un bol dins la classe i ho posen tots allà i després venen un o un parell d'encarregats i ho posen dins la compostera. En canvi, els més grossos ja estan corrents per aquí pel pati i ells mateixos ho saben, que quan s'acaben una fruita o s'espera i venen aquí i ho tiren. I bueno, ara hi haurà que fer una feina d'anar remenant, després tota aquesta muntanyeta d'aquí també és abono, i de tant en tant, sobretot ara al principi, quan van venir a llaurar, van fer la feina d'ells els fiers d'agafar amb els senars i d'anar passant l'abono també la terra i remenar. És una part que també ens agrada molt. O inclús, per exemple, per les bastanagues necessiten una terra molt més cribada, molt més fina, i també ells han participat en el procés de cribatge. Tenim una cribadora dins hivernacle i tota aquesta feina la fan ells, sí. Bueno, després també, si vols, bueno, enllaçant amb el medi ambient, el tema de regar. És una cosa que els agrada molt, ara es ve que aquests dies no ha fet falta, però perquè com veus hi ha molta humitat, aquesta terra aguanta molt bé la humitat, però tenim, no sé si us he explicat en Lluc, però tenim un sistema de recollida de les aigües plujals, val, que va un al jup, i per tant per regar utilitzem, reutilitzem aquesta aigua, d'acord? També per els banys, i és una manera, es ve, perquè si no abans havien de dur aigua aquí en camions. I ara de cada vegada necessitem menys perquè ja queda cobert, aquesta part de regar i dels banys queda cobert amb aigua de pluja.
0: Beníssim, o sigui, recolliu l'aigua de pluja per poder fer-la servir. Sí, beníssim.
8: Sí, sí, i per això allà no tenim maneta, perquè aquesta aigua no és potable i perquè no puguin beure. O sigui, aquesta d'aquí està protegida per això. Ells ho saben, eh? De totes maneres, hi ha una clau que sempre la duc jo, i quan hem de regar, se posa sa clau, és més gran, ja ho saben fer sols, i s'encarreguen de regar. Sí, sí.
0: L'aigua de les aixetes, però sí que és bona per beure, no?
8: Sí, sí, sí, sí, sí, la duen amb uns camions.
0: Feu estalvi energètic, també?
8: Clar, tenim les plaques solars, que són unes plaques que, bueno, si no vaig errada, no guarden, o sigui, no carreguen, però sí que es ve que, mentre hi hagi llum, van tirant de les plaques solars. Per tant, això ja és un avantatge que tenim aquí a l'escola. I, bueno, per suposat, amb els fiets es fa una feina de que quan se surten, de fet, hi ha encarregats, quan se surten de l'aula, els llums han d'estar apagats i tot això, sí.
0: A part d'electricitat i aigua, per venir fins aquí, sí. Clar, a l'estar una mica... Bé, estan fora del nucli urbà. Allà cal que sistema de compartir cotxe o això no...
8: Això és una cosa que és de les famílies. Sí que es ve que sí que hi ha famílies que comparteixen, sobretot si viuen a prop, però n'hi ha que viuen... La veritat és que viuen allunyades, no? Venen de bastant de zones diferents dels voltants, tant des de Daia com de Mos, Castell, per el camp, per aquí propet també, i això dificulta que se pugui fer, però sé que hi ha famílies que ho fan. Sí, sí.
0: Bé, doncs, per què animaries, ja per acabar, altres educadors o centres a crear, si poden, un hort com el vostre?
8: Bé, jo crec que és una experiència molt polida per ells, no només el fet d'estar a l'aire lliure, i bueno, mira-te'ls, és que és un gust veure-los, i després que crec que se poden aprendre moltes coses. Fa també que s'acostumin a veure productes de temporada, perquè clar, és una cosa que és el que tenim, i potser després des de casa també poden tirar cap allà, de consumir de manera més sostenible, no? I quilòmetre zero també, i bueno, i anem intentant amb aquestes petites accions que coneguin aquests conceptes i que formin part del seu dia a dia.
0: Beníssim, moltes gràcies, Marta.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs fins aquí el primer quilòmetre zero de la segona temporada. Volem agrair molt especialment a les mestres i al professor de l'Escola Tramuntana per la bona acollida, i també als fillets i filletes que han participat al reportatge. Us esperem als propers capítols per conèixer més escoles, més centres educatius públics de Menorca i els seus projectes mediambientals. Moltes gràcies i salut.
9: Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu.
0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

Mariners, marineres, benvinguts en aquesta mà de contes que avui compleix 10 programes. Ho hem aconseguit i ho hem fet junts. Han estat 10 trobades al voltant dels contes, al voltant de sa paraula narrada. 10 programes on hem fet honor, o això espero, a la tradició oral. Avui estem de celebració i estic molt contenta d'aquestes travesses tan diferents i diverses que hem fet plegats. I si hem aconseguit que durant aquests 15-20 minuts setmanals hagueu disfrutat dels contes i hagueu descobert un poc més a so de sa tradició oral i us hagueu refugiat en les històries i entre tots mos haguem fet preguntes, aleshores jo ja em puc donar per satisfeta. Gràcies. Gràcies per ser-hi, per escoltar. Gràcies a na Laia Galcerán, a Raquel de Manuel i na Laia García, perquè ens han fet somiar amb ses seves veus i han compartit amb nosaltres part de sa seva experiència i coneixement. Gràcies també a la que ja sent com que meva, a Radio Far, que cadascun d'ells i elles, com jo, es van enamorar d'aquest projecte des d'un inici. I ei, marineres, mariners, no patiu, que no m'estic acomiadant. Però 10 programes sempre fan reflexionar, mirar enrere i, per què no, somriure i celebrar. També es ve que ja som a portes de l'estiu i aquesta travessa per la mà de contes farà una aturada. Quant de temps? No ho sé, però n'heu de patir. Els contes tornaran. Ells sempre tornen. Però per si un cas, vos deix ses portes obertes. Aquell o aquella que necessiti un conte, que no ho dubti, que es posi en contacte amb nosaltres. Jo sempre estaré disposada a trobar-nos en ses històries, a narrar-nos i escoltar-nos. Sempre oferiré una telefonada per explicar-te un conte, per compartir un moment al voltant de sa paraula. No ho dubtis, xiula, xiula sempre, que allà hi serem. I ja veieu que parlo en plural, perquè finalment, com vinc dient des del primer dia, som ses històries que mos explicam i que a la vegada ens expliquen. I això fa de nosaltres un cúmul de fets, històries, sentiments, emocions, experiències que mai, mai, mai podran ser definides com a una sola cosa. I perquè quedi ben clar que xer des del cor quan vos convida a seguir trobant-nos en els contes i de forma simbòlica, avui us he dut, no un conte, no, tres. Tres relats curts del fantàstic i creatiu Jani Rodari i del seu genial llibre Contes per telèfon. Mariners, marineres, pareu orelles i obriu el cor. Desconnecteu per complet ses preocupacions, que els contes d'aquesta mà de contes ja són aquí.

Hi havia una vegada un senyor que era de nom Bianchi i vivia a la ciutat de Varese, a Itàlia. Ell era comerciant de productes medicinals i aquesta feina l'obligava a viatjar durant 6 dies a la setmana. Recorria tota Itàlia, d'est a oest, de sud a nord, i els dissabtes tornava a casa seva, però els dilluns ben prest tornava a partir. I just antes de sortir per sa porta, sa seva filla sempre li recordava: «Papi, papi, ja ho saps, un conte cada vespre!» Perquè aquella fieta no podia dormir sense que son pare li expliqués un conte. Sa mare li havia explicat tots els que ella sabia i fins i tot 3 o 4 vegades cada conte, però sa fieta li agradaven els de son pare. I per això, cada vespre, estigués on estigués, el senyor Bianchi telefonava a Varese just a les 9 i li explicava un conte a sa filla. I d'aquí neix aquest llibre, Contes per telèfon, que justament recull totes les històries que el senyor Bianchi li va explicar a sa filla. Veureu que els contes són curts, perquè heu de pensar que antes les telefonades eren més difícils de realitzar i costaven més doblers. I clar, el senyor Bianchi les havia de pagar de la seva butxaca i per això no podien ser telefonades molt llargues. Diuen, també, que les senyores que feien feina a la telefònica, quan s'enteraven que el senyor Bianchi havia de telefonar a Varese, aturaven totes les seves tasques per poder escoltar els contes. Clar, és que alguns eren tan polits. Avui us duc 3 d'aquests meravellosos contes.

0: 3x1, un concert gatú. 3x2, peres amb arròs. 3x3, salta a l'inrevés. 3x4, anem a teatre. 3x5, corre que jo vinc. 3x6, mengem pastís. 3x7, vull un joguet. 3x8, tinc l'estómac buit. 3x9, mira, mira, que ja plou. I 3x10, mira quin tros de peu. Quant vol aquest pastís? 2 estirades d'orea. I quan hi ha d'aquí a Milán? 1.000 quilòmetres nous, 1 quilòmetre emprat i 7 bombons. I quan pesa una llàgrima? Depèn. La llàgrima d'un fiet capritxós pesa menys que el vent i la d'un fiet en primó pesa més que tota la terra.
1: I quan m'adeix aquest conte?
0: Massa.
1: Llavors, inventem ràpidament altres nombres per acabar.
0: Va, va, que començo jo, a la manera de Mòdena.
1: Unxi, dosxi, tretxi, quatrestitxi, mirimirinxi i un són dos.
0: Jo, llavors, ho diré a la manera de Roma.
1: Unxi, dosxi, tritxi, quale, qualinxi, mele, melinxi, rife, raffa i deu.

0: Refranys antics. De nit, va dir un refrany antic, tots els gats són negres.
1: Miau! Però si jo sóc negre,
0: va dir un gat negre creuant el carrer. Impossible! Els refranys antics sempre tenen sa raó.
1: Miau! Però jo segueix sent negre,
0: va repetir el gat. De sa sorpresa i el disgust, el refrany antic va caure de sostre i es va trencar una cama. Un altre refrany antic va anar a un partit de futbol. Es va trencar un jugador i li va dir a cau d'orea:
2: Ei, ei, millor sol que mal acompanyat.
0: I el futbolista va intentar jugar tot sol. Però, quin avorriment! I a més, és que no podia guanyar mai. Així que finalment va tornar amb el seu equip. I el refrany antic de sa decepció es va posar malalt i li van haver de llevar ses amígdales. Una altra vegada es van trobar tres refranys antics i tot just van començar a obrir sa boca i estaven discutint.
3: El que dona primer, dona dues vegades,
0: va dir el primer.
3: En absolut,
0: va exclamar el segon.
3: És enmig que està sa virtut.
4: Ep, no, no, no, no, error, error,
0: va exclamar el tercer.
3: Fins la fi, ningú és feliç.
0: I van començar a estirar-se els cabells. I encara ara, aquests tres segueixen barallats. I després tenim la història d'aquell refrany antic que tenia ganes de menjar-se una pera i es va posar sota un arbre mentre es pensava.
3: Sa fruita madura cau pel seu propi pes.
0: Sa pera, emperò, no va caure fins que no va estar podrida del tot. I va caure aixafada contra el cap del refrany antic que, molt emprenyat, va presentar la dimissió.

0: A Polònia, la de sa marmelada. A Sant Antoni, a la vorera del llac Major, vivia una dona que sabia fer tan bé sa marmelada que els seus serveis eren sol·licitats per tot arreu. Quan arribava a l'època, tota sa gent arribava de tots puestos d'Itàlia i seien a observar el paisatge. Caminaven pels voltants i recollien alguns fruits d'entre els matolls per després cridar a sa dona de ses marmelades.
1: A Polònia!
2: Què hi ha?
1: Voldria fer-me una marmelada de murtes?
2: Vale.
1: Doncs jo voldria una marmelada d'aquestes prunes tan bones.
2: De seguida.
0: Ses mans de Napolònia eren verdaderament d'or. Feia ses millors marmelades de tota Itàlia. Una vegada va venir a veure-la una dona d'Arcomègia, tan pobra que només tenia un grapat de glans per fer sa marmelada i unes poques castanyes que havia anat replegant durant el camí.
3: Ai, Apolònia, que li sabria greu fer-me

0: No, marmelada amb açò.
1: Amb açò?
0: Ai, a Polònia és que no he trobat res més.
1: Idò, veurem què hi podem fer.
0: I déu-n'hi-do el que va aconseguir aquella dona. Amb aquelles castanyes va fer una de ses millors marmelades que mai havia fet. En una altra ocasió, aquella mateixa dona d'Arcomeja no va trobar ni tan sols castanyes i va arribar amb ses butxaques desvestit plenes d'ortigues. Apolònia, que voldries fer-me una marmelada amb açò?
1: Amb ortigues?
0: És que no he trobat res més.
1: Bueno, bueno, aviam què hi podem fer.
0: I Napolònia les va ensucrar, les va bullir com només ella sabia i va aconseguir una marmelada per llepetset els dits fins i tot despeu. Aquella dona definitivament tenia ses mans d'or i plata i hagués tret marmelada de ses pedres si fes falta. Un cop va passar per allà l'emperador, el qual també va voler provar sa marmelada a Napolònia. I ella, tot amable, li va dur un platet ben ple. L'emperador, emperò, es va ben emprenyar, just després de fer sa primera cuarada, perquè li va caure una mosca en el plat.
2: Quin noi!
0: Va dir.
1: Si no hagués estat bon emperador, sa mosca no hi hagués caigut,
0: va dir Napolònia. Però l'emperador estava tan emprenyat que va ordenar als seus soldats que li tallessin ses mans a Napolònia. I sa gent, quan es va enterar, es va rebel·lar contra l'emperador i el van amenaçar que si ell tallava ses mans d'aquella dona, ells li tallarien el cap a l'emperador. Perquè caps per fer d'emperador es podien trobar en qualsevol cap de cantó. Però mans d'or com ses de Napolònia són molt precioses i molt escasses. I ja us puc ben dir que aquell emperador va bé d'aguantar-se. Contes contats, contes acabats. Gràcies, mariners i marineres. Ens trobem sempre en aquesta mà de contes.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

0: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. És propi i és col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
1: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'encata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant, invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: I si parlam de l'espai privat que habitam, no podem deixar de pensar en la casa on vivim. Na Marina Munà és arquitecta i ella mos ha fet 5 cèntims de com són les cases tradicionals dels pobles de Mallorca.
2: Si com a casa tradicional mallorquina en aquest punt entenem la típica casa de poble que mos poden trobar, per exemple, a la Pobla o a Muro, sí que tenen una configuració bastant típica. Són cases de dues plantes, i en planta baixa doncs, mos trobàvem sempre un espai d'entrada bastant generós, amb un quartet en el lateral que servia com a habitació en planta baixa o estudi, i una segona crugia que ja donava cap a l'espati o cap a la zona de dia que podia ser la cuina i el bany exteriors. I després de la planta pis de l'edificació principal ja sí que trobàvem la zona d'habitacions o la zona de dormir sense més complicació. No? Són cases molt senzilles a nivell de distribució, però que funcionaven i cobrint la necessitat de l'usuari en aquell punt.
3: La gran majoria de les cases tradicionals de Mallorca estaven molt vinculades a les feines del camp i els animals hi tenien molta presència. També s'hi tenien en compte rols de gènere i de classe en la distribució dels espais.
2: Sí, ens hem de referir a la casa tradicional mallorquina com la que ens hem referit a la primera part, que és una casa de poble, com la que poden trobar típicament, per exemple, a la Pobla, que és un poble amb una cultura agrícola molt arraigada, trobant que la dona, en aquest cas, feia feina fora de casa, no estava tot el dia a casa fent les feines típiques de cuinar, guardar els infants i dur la casa neta i endreçada el dia a casa seva, sinó que això ho feia en el seu model de treball, i si anem al camp segurament hi trobarem cuines exteriors i llocs on hi feien la criança amb els nins i s'enduien el que era la feina de casa també en el lloc de treball. Per tant, quan arribam a lo que és la casa de poble, sí que trobam diferents edificacions annexes en aquestes dues crugies principals que han dit que estaven de les quals estaven formades la casa original, que podien ser pues, una cuina, un bany i aquest tipus d'espais més petitets, més, sí, més infraconstruïts, que se dedicaven a les feines diàries que antigament feien les dones, bé, no tan antigament. I en aquest punt sí que podien haver espais destinats a el que eren les seves feines en concret. I referent a espais ja més de servei, de criats, tot això sí que les cases senyorials més de ciutat i alguna casa també de poble, que podia ser la casa del metge o la casa del misser, sí que sempre trobàvem un espai sobretot destinat als criats, inclús diferents accessos a la casa perquè no haguessin d'accedir per l'accés principal que hi accedien els senyors, i sí que hi ha aquestes diferències a nivell arquitectònic.
1: La frontera entre l'espai públic i l'espai privat no sempre és clara, i de fet, sovint hi ha espais intermitjos que poden ser molt interessants per la vida en comunitat. Són espais que de per si ja fan de frontera.
0: Si partim d'aquí, se genera una reflexió tant urbana com habitacional, perquè si xerram d'una ciutat més domèstica, on han de situar, no?, aquesta frontera entre l'espai públic i l'espai privat. I això se va veure molt bé, crec que en el confinament, en el moment en què nosaltres mateixos vàrem desfigurar una mica aquestes fronteres. I bon, vàrem mesclar contextos que fins en aquell moment estaven diferenciats, com ara social, educatiu. D'aquí també una altra reflexió, que és l'importància dels espais intermitges, no? No tot és interior o exterior. I aquí tornaríem, no? Quan és el confinament, en l'importància que van prendre els balcons, no? Com espais semi-exteriors. No podíem sortir, però si teníem la sort de tenir un balcó, un pati, una terrassa, sí que teníem aquest espai intermig que mos feia de frontera entre l'interior confinat i l'exterior prohibit en aquell moment.
3: I pel que fa a les cases, han demanat a la Marina Munà com se pensen les cases d'avui en dia i mos ha contat que s'han de tenir en compte les necessitats de la gent que hi viu. També mos ha parlat dels espais de dia, o dit d'una altra manera, espais que fan de frontera entre els dormitoris i el carrer.
2: Si miram una mica enrere, en realitat quan nosaltres volem saber com vivien abans o com era una societat antiga, sempre mos anàvem a veure o a estudiar com eren els seus habitatges, com vivien i com se relacionaven entre ells en aquests espais. I d'un poc una mica és el que intentem fer, definir com se relacionen els usuaris que han d'utilitzar aquesta casa o els nostres clients en concret i intentar medir i dissenyar aquests espais perquè puguin cobrir aquestes necessitats. Avui en dia en què se li dona molta importància o que s'ha tornat el que diguem escola de l'habitatge, pues, les zones de dia, el que dirien la cuina, la sala d'estar i el menjador, sí que són zones que han agafat molta potència, que estan molt abocades a l'exterior, parts molt lluminoses.
1: Na Cristina Llorente mos ha parlat de l'organització de les ciutats pensada des de la perspectiva de gènere i en l'idea de crear ciutats més habitables per a les cures. I quin és, però, el paper de la població en tot això?
0: Bàsicament és un paper de redefinir l'espai públic, no? De ressignificar i redefinir l'espai públic de tal manera que, com deia abans, incorpori aquesta esfera reproductiva i la faci protagonista, no? On siguin protagonistes les relacions, s'anar a poc, no? Les ciutats s'han convertit en un lloc de fer via i de pas, no? I no d'estada. I, per tant, jo crec que el paper que tenen en això les associacions i concretament allò que intentem fer nosaltres des d'Arquitectives és fer divulgació entorn d'aquesta esfera reproductiva i de cures de la ciutat, no? Ciutats més humanes, el fet de democratitzar la ciutat, de treure espai en els cotxes, que en el final formen part absoluta d'aquesta esfera productiva, i donar-la a les persones.
1: En aquesta píndola hi han participat na Cristina Llorente i na Marina Munà.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art. Alan Florit, Sensacions. Deia Kandinsky que la sensació és el pont de l'immaterial al material i del material a l'immaterial. El primer correspon a l'artista, el segon a l'espectador. Les sensacions, produïdes per la música i per l'art, presenten paral·lelismes que han portat alguns creadors a transitar entre una manifestació artística i l'altra. Igual que es pot pintar amb la veu, es pot fer música amb el color i la forma. Maria del Mar Bonet, Bob Dylan, Luis Eduardo Aute, Manolo García o José María Cano són alguns exemples de músics que pinten.

Explorar les sensacions i les emocions que en resulten ha estat una constant en l'obra d'Alan Florit, nascut a Ciutadella de Menorca el 1979, un músic i pintor menorquí que silenciosament ha anat llaurant un camí de solcs profunds i ben delimitats, conscient del temps que una bona obra requereix per a la seva maduració. És per això que les seves exposicions són minces, com també ho és la seva producció discogràfica. En el seu darrer disc, Vincles, sota el nom de Snowman Lost His Head, Alan ens dibuixa un paisatge sonor que és una invitació a imaginar i a viatjar pel nostre interior, allà on les sensacions acústiques ens aboquen significats i emocions, subtils de vegades, d'altres clares i sorolloses. Les seves col·laboracions en projectes audiovisuals, com els de Christian P. Coll o Macià Florit, destaquen en la seva producció. Recordam la música que creà per a la peça ideada per Macià Florit amb motiu de l'exposició Inèdit, Francesc Hernández Mora, que tingué lloc a Can Oliver, Amor.

Tot i ser una música electrònica i abstracta, la seva capacitat evocativa és sorprenent, com la seva pintura, majoritàriament abstracta. La seva trajectòria artística s'inicià amb 22 anys de forma autodidacta, poc després de llicenciar-se en Història de l'Art. El seu ha estat un procés d'investigació permanent lligat al seu procés vital. Això l'ha duit a variar les tècniques i les temàtiques i ha fet difícil encabir-lo en un estil concret. Començà amb una obra feta amb pintura acrílica i esmalt damunt fusta. En tornar d'un viatge al Japó, creà nombroses aquarel·les i tintes sobre paper japonès que exposà a l'espai Txec Coll de Ciutadella l'any 2017. Aquelles eren obres subtils i delicades, formes essencials inspirades en la natura, capaces de despertar noves sensibilitats. Perquè si en alguna cosa destaca Alan Florit, és en la seva permanent investigació sobre la sensibilitat humana, allò que ens

I en aquest procés de recerca, Alan Florit ha trobat en els darrers anys un nou llenguatge plàstic que tinguérem la fortuna de poder gaudir el febrer de l'any 2020 a l'espai Txec Coll de Ciutadella. Aquella mostra, anomenada Vincles, com el nou disc que acaba d'editar amb la discogràfica menorquina Velomar Records, ens presentava una trentena de xilogravats en linòleum, una tècnica que prengué de Carles Moll. Aquesta nova tècnica li ha permès expressar de forma coherent i efectiva les seves reflexions al voltant dels vincles que ens uneixen a uns i altres, ja siguin familiars, afectius, ideològics, polítics, econòmics, etc.

tutor, conscient de la seva debilitat, quan no de la seva degradació, ho expressa amb composicions constructivistes i sintètiques. Són paisatges d'un marcat contingut simbòlic, en els quals les línies entrecreuades estableixen relacions entre els elements representats de forma clara, expressiva, directa, com és propi del xilogravat.

0: Pau Jaume es destaca com a fotògraf analògic i artista visual i té, a més, en aquesta edició una presentació vinculada als efectes de la Dana de l'any passat aquí a Mercadal. Com te trobes tornant a Mercadal amb aquesta proposta estètica i fotogràfica?
1: Bueno, jo visc a Mercadal i va ser el moment també, no?, que va passar el meu projecte documental d'aquesta part del Dana, va ser en el moment en què va succeir, va sortir el poble, no?, i ens vam trobar amb tot el rebombori, tot remullat, i bueno, va ser un poc portar, no?, la part més documental, doncs dur-la també amb la participació dels altres artistes i crear una peça, bueno, cadascú un poc més, pues, instal·lació, documental, i representar diferents realitats, no?, d'aquell moment.
0: Com va ser el moment? Recordes com vas decidir agafar la càmera en aquell moment i quines van ser les primeres sensacions?
1: Jo la càmera l'agafo molt sovint,
0: sempre que puc.
1: I llavors va ser el primer que vaig pensar, vull dir, al final. Són fotografies a mig format, amb una mamilla, vull dir, també és un altre tipus de fotografia no digital que potser estem acostumats a tirar molt més ràpid. I, bueno, són escenes també com... L'escena en si es va crear sent bastant més lenta, no?, que no va ser algo com tan caòtic, sinó tan, ostres, està passant això, la gent, hi havia més tristor, hi havia més pausa també per poder fotografiar, no?, i parar-me i crear aquestes imatges documentals del succés.
2: Cris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

0: Bon dia i alegria.
1: I tot el dia, també.
0: Tot el dia, tot el dia. Per fi, llengontapres és independent, el lot.
1: Aquesta paraula és d'una alerta, dir-la aquí a Fornells, perquè això és com Voldemort, que no se pot dir a Fornells.
0: Hòstia, jo pensava tota sa vida sent independentista, per fi som independents, però clar, Fornells és una altra història,
1: No m'ha quedat gaire bé, amb decapitacions enmig de sa plaça i coses així.
0: Ostres, clar. A veure, va, llengontapres és independent i avui... Hi falten els presos, hi falten Christian, hi falten Pedro, però continuem amb en Txec i hem fitxat en Blanca Noguera, que Llengu en sap molt més que en Pedro i en Christian junts. Tu.
2: Mortes, diguéssim, sí. Però sí.
1: Jo també no veies que aquí.
0: Bé, al final fes la xerrabeta, no?
2: I tota pedra fa paret.
0: Exacte. Molt bé, idò podem anar arrencant amb el programa. Vam, jo volia fer un pot de repàs de coses, de les coses que han passat darrerament, no? I per començar, i una de les coses que no sabia si ratllar o no era d'en Virgili, no? El personatge aquell de Si m'ho permeteu i les ultracorreccions de Twitter, i que definitivament aquest mes s'ha convertit en el personatge més odiat entre els lingüistes de Twitter.
2: Vam posar una mica de context.
1: Per què?
0: Sí.
1: Per què?
2: Clar, o sigui, aquest senyor...
0: Digues.
2: Aquest senyor qui? O sigui, qui és? Un senyor...
0: Aquest senyor és un professor d'institut retirat, que se'l adona de catedràtic i que va fent tota correccions inventades i els adona per cosa nostrada i fora d'interferència sempre. Però, clar, a vegades recorre a solucions medievals a contextos d'avui dia.
2: És a dir, que si pengeu qualque tuit en català, aneu molt alerta perquè sempre pot caure en ses urpes d'aquest personatge.
0: Si m'ho permeteu.
2: Si qualque vegada teniu la mala sort que un tuit seu, vostre, perdó, acaba en ses seues urpes, prepareu-vos.
0: Exacte. I jo em va encantar perquè ha aparegut un article a Núvol d'en Jaume Salvanyà que es deia Virgili, l'influencer del bon català, un venedor de fum. I tot és... Twitter, una mica així filològic, va estar retuitant i afegint, tothom hi anava afegint. I és que, a més, diu que no sé què i diu que no sé quant. L'únic que no s'ha muat gaire va ser en Bibiloni, que en Bibiloni, clar, és el referent d'en Virgili, però en Bibiloni en sap. O sigui, en Bibiloni tot el que diu, és a dir, ho diu en coherència. Estaràs d'acord o no hi estaràs d'acord? Però té una coherència amb el que diu. Ei, no. I el que no es diu gaire d'en Virgili és que, a més, quan no xerra de llengua, el que fa és retuitar seguidors d'Aliança Catalana.
2: Sorpresa.
0: I fins i tot es va proposar per fer una xerrada per Aliança Catalana, que al final va acabar suspenent en veure que tot Twitter, sorpresa també, se li tirava a sobre.
2: Ell fa veure que això no ha passat mai.
0: Exacte. Exacte, és que això no s'enratlla. Això no ha existit mai.
1: Jo he de dir que som més de Catul.
2: Que de Virgili. Ha començat.
0: Però bé, seguim. Aquestes darreres setmanes també ha passat una altra cosa bastant important en la llengua catalana, que és que han tornat a actualitzar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Visca.
2: Molt bé.
1: Això que és com el Windows, que s'actualitza cada 2x3.
0: Sí. Antigament resulta que, com que era tot en paper, l'actualitzaven cada 20 anys, cada molts anys, i canviaven poques coses, i això, però ara cada any està havent una actualització més o manco. L'any passat el 24 n'hi va haver dues, l'any passat ja en vam ratllar, l'any passat van tenir un llengontàpres en què van comentar les actualitzacions i comentaven que havien incorporat paraules tan necessàries com per exemple esnifar, com carrotint, com batucada...
2: Esnifar, tu l'havies de menester.
1: Jo, és una paraula molt necessària.
2: No per res, perquè no me refereix que abans en Txec ha fet un diàleg, que ha sortit fent diàleg relacionat amb drogues. No estic implicitant que en Txec...
1: No és autoficció.
0: No, a veure, clar, el diccionari s'actualitza a mesura que les paraules s'empren i esnifar és una paraula que s'empra. I després, què fa la gent o què deixa de fer, no en parlarem. Això cadu.
2: Clar.
0: Però és una paraula que sempre. En Christian, per exemple, la seva paraula preferida era criptogínia, no? Que era l'ocultació o menysteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits culturals, socials i científics. No? Però bé, això, cada any s'afegeixen paraules. I enguany, això, ara, el darrer dia o el penúltim dia de novembre, van tornar a afegir paraules en el diccionari. Tenim de tot. És a dir, tenim porqueries de sempre, per variar, no? És a dir, tenim aigua gym, per exemple, no? Activitat consistent en fer exercicis físics dins aigua, no aqua.
2: Clar.
0: Aigua gym, amb billetina, també.
2: Però

0: No, gairebé.
1: I se'n llegeix massa,
0: exacte,
1: per desgràcia.
0: Exacte.
2: Això que no ets intel·ligència artificial.
0: A més...
1: Estàs mesclant conceptes, xoc.
0: No, no, però es veu que una de les coses més demanades a la intel·ligència artificial estan relacionades amb l'autoajuda.
1: I així anam.
0: I així anam. Cappuccino també ha entrat, Cappuccino en TX. Cappuccino ha entrat en el nou diccionari en TX.
2: Cappuccino és cafè.
0: Cafè, eh?
1: Cafè amb llet. Vaja.
0: Cafè amb llet, en crema de llet.
1: Teníem tallat.
0: Exacte. Ostres, aquesta no me l'he apuntada, però diria que americà també ha entrat... És a dir, han entrat paraules noves, però també han entrat canvis de significat. Americà, uh-huh, evidentment, és una paraula que era en el diccionari. Però el significat de cafè, cafè tot sol, llarg, uh-huh, i aigualit...
1: I flac.
2: És un cafè de merda.
0: Més o manco. Més o manco. I també aquest significat ara ja hi és en el diccionari.
2: Cafè de merda?
0: Al final, cafè de merda no. Però és una construcció ben formada en català. Eh? És a dir,
1: genuïna, dir. Genuïna.
0: Si tu mai vas a un bar i dius vull un cafè de merda, és probable que te posin un americà. Jo crec que sí. Pots provar-m'ho. Ara no, perquè Fornells no hi ha res obert, per tant, és a dir, si ara anem a cercar un bar...
2: Ara només aigua salada aquí.
0: Un americà no m'ho posaran res. Però bé, també han entrat altres merdes d'aquestes com seitan, tofu, musli...
2: Això... Qui ho empren, això?
1: Jo em menys i me va bé que sigui català. Me sento que una mica discriminada. Lo de musli no m'ho acabo d'entendre.
0: Musli, sí. Tal com sona, eh?
1: Clar, i S-E?
0: No, sense E. M-U-S-L-I.
1: Musli.
0: Barreja de cereals, fruita seca i altres ingredients que generalment es mengen llet i iogurt.
1: Bé, ja ho
0: deia,
1: m'així que
0: està bé. Per esmorzar he pres un bol de llet amb musli.
1: Molt bé. Sí.
0: I bé, en aquesta categoria no sabia si incloure també és falàfel. Falàfel amb accent a sa, d'acord? A sa segona A.
2: Falàfel.
0: Arriscat.
1: Falàfel. Aquest accent m'atreviria a dir que és arriscat.
0: És
1: molt
0: arriscat,
1: complicat.
0: Però s'adequa a la pronúncia original, clar. Mm-hmm. És un estrangerisme.
2: És que els accents són arriscats, ja, per si.
0: Els italians, per exemple, els eviten bastant, els accents. Eh? Uh-huh. Nosaltres no, nosaltres no tenim popos en net i que la cosa s'entengui. Quan tu llitges ho sapis llitgir tal com ho has de dir. Clar, aquest accent fa que diguis falàfel.
1: Si no, si L-geminada o L-simple?
0: Amb L-simple.
1: L-simple i accent.
0: Exacte.
1: Falàfel. D'acord.
0: Sí, sí. I això, sí, jo crec que és un poc més merda, però el manco va fregit. I això sempre
1: és bo, és falàfel, és bo. Clar, està molt bé.
0: Perquè passa per fregidora. Que, per cert, xerrant de fregidora, fregit no frit. Que frit també ha entrat en el diccionari, mm-hmm, però frit és un menjar mallorquí.
1: Sí.
0: Per tant, si xerrant de frit, és el plat mallorquí.
1: Ara bé, i fritanga? És que jo és una paraula que...
0: Oi, jo m'encanta, també. Jo...
1: Clar, que feim amb fritanga.
0: Fritanga.
1: No és fregitanga.
0: Fer una petició al Tercat, que faci una petició al IEC, que l'incloguin en el diccionari ja.
1: Està molt bé.
0: Que ja tarden. Fritanga.
2: Fritanga,
0: sí, sí. És un derivat, és tot català, és a dir, té tots els nombres per poder entrar. D'acord? Per cert, xerrant de seitans i tofus, uh-huh, el diccionari empra les formes soia, no empra soja.
1: Ja.
0: Però les dues són correctes, eh? Soia i soja.
1: Bueno.
0: Bé, jo amb això també volia afegir el tema de sa llet, d'acord? Que abans, per exemple, dèiem això, amb el musli xerraven un bol de llet amb musli. Clar, llet en principi hi ha terminologia legal que impedeix que tu puguis vendre llet vegetal, mm-hmm, amb el nom de llet, perquè, mm-hmm, perquè no és una... És a dir, si és vegetal no ho pots vendre com llet. Hi ha... No? És a dir, tenim beguda de...
1: Beguda
0: d'estivada, de soja,
1: soia,
0: no? Uh-huh. Però no llet. En canvi, el diccionari sí que recull, és a dir, si tu cerques llet, la primera i la segona definició xerra de xuc aquest d'origen animal. En canvi, la tercera definició deriva a semen i la cinquena divideix entre llet de meldes i llet de soia, saps?
1: Incoherències.
0: Bé, aquestes coses. Sa llet d'avena, per cert, no hi entra amb els significats aquests de, uh-huh, de sa llet, però en canvi avena sí que és en el diccionari, d'acord? Perquè avena, en principi surt en el diccionari, però és civada, uh-huh, d'acord? Avena, bueno, seria civada.
1: Que jo sàpiga, és genuí en occidental. En valencià és genuí i avena, i en canvi la resta del territori civada, no?
0: Sí,

0: per aquí anava. Igualment, jo sí que volia remarcar que a vegades, aquí no fem mai la broma de no, jo vull un suc de xivava. No, mm-hmm. Volem un suc d'ordi, exacte. En castellano, cebada. Però això, cebada és ordi, xivada és avena.
1: Que això serà, o sigui, bueno, no sé si ho heu vist, però per Barcelona, per evitar que es guiri i s'atraquin a les festes autogestionades, això és una broma que es fa molt. Vull dir, es posa un cartell, típic cartell de preus, no? I posa beer, 5 euros, ah, i en canvi suc d'ordi... dos o un, no? un preu normal i per esguiris més. I hi ha moltes vegades que hi ha gent que s'ha equivocat i ha posat suc de cibada. I no, bueno...
0: Ho he vist també, eh?
1: Hi ha hagut aquí confusions. També no se li pot demanar tant als barcelonins. Vull dir, estan basats en una cosa... estan basats fent aquest cartell, no podien estar basats lingüísticament perquè mai hi estan les coses. Ja està, fins aquí el meu atac en els barcelonins.
0: De tant en tant mai s'obre, eh?
1: un atac
0: en el dialecte barceloní. No, sí. Perquè a més, el barceloní com a dialecte és el que s'entén com a estàndard. I, ostres, l'estàndard és molt més ampli que el barceloní.
1: No, sí, clar, aquí tenim un problema. De...
0: I a veure, aquí podem discutir moltes hores sobre quin model estàndard tenim i quin model estàndard volem, tal, però jo me trobo molta gent que me xerra. No, perquè per això és en català, i en català es refereixen a barceloní.
1: Sí.
0: Ostres, és una associació de barceloní en català, ostres, me gira molt.
1: Jo ahir a l'aeroport venia cap aquí i vaig sentir una lota que deia, no, és que jo faig feina a un poble de per Catalunya. Dic, ostres, tu, quina Catalunya deu ser? Vaig pensar, quina comarca deu ser? Vull dir, un poble per Catalunya pot ser que faci feina tant a la Vall d'Aran com de cop a Terres de l'Ebre passant pel Maresme, en plan, on, saps? Vull dir, sí,
2: a l'Hospitalet.
1: Catalunya i Barcelona està una mica... Sí.
0: Sí, no, es confonen massa. Però bé, anàvem per paraules xules del diccionari, que per cert, xules no surten al diccionari.
1: Encara?
0: Encara no. Però bé, haurem de dir polides o no ho sé. Però bé, la qüestió. Mos han entrat paraules com antisistema, que bàsicament revolucionari, però sense dir revolucionari, no? És a dir, si evitam la revolució som antisistemes, no?
1: Està molt bé.
0: I bé, mos han entrat paraules com contrabaixista, que no hi era.
1: A qualcú li farà servei?
0: Sí.
1: A tu, Xoc?
2: No massa, però...
1: Jo tampoc. A qualcú l'emprarà.
0: Però tenim molt de músic per aquí avui a Radio Far, és a dir, jo crec que qualcú...
1: Bueno, hi havia aquella cançó del gos contrabaixista, de...
0: Ostres,
1: qui és que canta... Sí.
2: Anava a fotre una pedrada, però...
0: Millor callar. Si la fas en bon català.
2: No, clar, sempre en català, les pedrades...
0: No, també han entrat paraules moderníssimes, com Dana. Dana, fins ara ho escrivien tot en majúscules, era un acrònim, i ara ho escrivim en minúscules. Dana, tal qual, D-A-N-A, minúscules totes.
1: Que això sol passar. Vull dir,
0: està a la moda, Covid també va entrar tot d'una.
1: Hi ha moltes paraules que comencen sent acrònims i que s'acaben escrivint tot en minúscules per ús... comú,
0: quotidià,
1: no?
0: Exacte, com radar i com tantes altres, sí, eh? Què més ha entrat? Ha entrat diu, ha entrat establishment, amb SH. Sí.
3: Hòstia, molt bé.
0: Sí, abans sense micro havíem estat comentant que ha entrat, quan dinàvem, ha entrat Fragona. Fins ara Fragona no era correcte, no podíem xerrar de Fragona. I era pal de fregar, havíem de ratllar de pal de fregar. I ara ja sí que ho podem dir.
2: Ara podem fregar, idò.
1: Podíem
0: fregar en sa fregona.
1: Era un problema.
0: Amb espal de fregar.
2: Jo com que no frec a casa, doncs ara fregaré, com que hi ha sa fregona.
0: Ui, jo m'he comprat una rumba al Lodz i li dic, Alexa, li he de dir en castellà, per això, però li he de dir, Alexa, passa una mica i frega, saps?
2: No te fa por, això, xerrar amb un trasto d'aquest?
0: Ui,
1: i en castellà, jo me fa molta vergonya quan vaig pel carrer i dic coses en Siri en castellà, pens, hòstia, es pensaran que sóc castellano parlant. M'espanta per un moment.
0: Jo vaig programar amb un barceloní bastant correcte, vaig programar llum del menjador i amb accent de saó, saps? I em vas. I li vaig dir ICH, i li vaig dir Alexa, i ara clar, Alexa, enciende el llum del menjador. I mantenia, cada dia torna més boja i no... però me solia entendre. Passa, o sigui, des de dir enciende, però apaga, mà, millor, perquè apaga és igual, apaga, apaga el llum del menjador, saps? I fa cas, sol fent net, vaja.
1: Està bé. Jo espal de fregar... Sí, bueno, està bé que diguem fregona, perquè al final acabaven diguem fregona.
0: És clar, a veure, si el diccionari, al final, tot el que hi ha en el diccionari, perquè hi ha, perquè sempre. I per això hi entra, perquè aquestes coses que no tenen ús no hi entren. I al final sempre en igual, passa que no és legal. Bé, a veure, què hem de dir, no? O sigui, clar, després també entram en quines són les estratègies, no? Per fer que el català... per perdre-li sa por, perquè a vegades també el que ens està passant és que estem creant una llengua en què volem ser tan puristes que a vegades perdem perdem sa gent per por, no? És que jo xerro molt malament.
1: Bueno, hòstia, són aquests dos enfocaments, no? O sigui, pot ser més prescriptivista, no? O més... te pots adaptar més al...
0: Clar, a veure, jo, per exemple, el tema d'Anna em sembla interessant perquè, clar, és a dir, és un tema de canvi com ho escrivíem i com ho escrivim, no? Hòstia, estem prescrivint que ara ho escrivim ara. Estigués o no estigués en el diccionari, si hem de dir d'Anna, direm d'Anna. El tema és en quina fórmula emprem, no?
1: I bé... Ja m'encanta, és que ho he de dir, és que em fa molta gràcia, l'espal de fregar, perquè jo a Camegua... Mon mare mai ha dit fregona, sempre ha dit... palo. I clar, dius, quasi ho tens, ho tenies. Dic, ara passes palo. Ella no, aquesta fregona, es palo. I dius, hòstia, tia, ho tenies i has posat una o darrere. Quasi.
0: Jo ara aquí me salto unes quantes paraules de sa llista que tinc aquí feta, però palo també ha entrat en el diccionari. Però palo amb un únic significat. Licor elaborat a base de quina amb arrels de grella, aiguardent, sucre i aigua, originari de Mallorca.
2: No, de Mallorca.
0: De Mallorca. Tio, palo aquí no n'entén.
1: I per tant, de Mallorca, palo, no serà palo.
0: Jo, a veure, jo una cosa, jo me van dir, jo el primer bòtil que vaig comprar de palo va ser quan hi va haver el coronavirus i van dir, això cures coronavirus.
2: Sí,
0: i vaig
2: sí.
0: dir, ja tinc una excusa per anar-ne a comprar. Ja. És a dir, jo sé que no ho cura, però és igual, jo vaig i en compro i me sentiré molt millor.
2: Bueno, l'època del coronavirus, jo feia feina en el supermercat i tenia tracte amb distribuïdors i bueno, des de Xuriguer va contar que en aquesta època que es palo és un licor que no es ven. No, on dono una vegada amb l'any en el supermercat i no es ven mai. I l'època del coronavirus, el palo bueno, es va disparar, però una cosa, jo no entenc res. Saps?
0: Jo aquell dia vaig mobilitzar tot el supermercat, perquè és a dir, anava de dependent de Seroski, independent de Seroski,
1: el
0: que
1: cercava,
0: ningú,
1: no?
0: Ningú sabia què era. Saps? I jo, no, un licor mallorquí.
2: Jo dic que això
0: i fins
2: no,
0: que va arribar un que és un al·lot jove, però que veus que en sap de ses coses menorquines. I se'n va anar, no se'n va anar, va aparèixer amb un bòtil de palo i me'n vaig anar jo ben content a casa i protegit.
1: I te va curar el coronavirus.
0: Exacte, el coronavirus que no havia agafat mai em el va curar.
1: Ah, ja està, idò. Sí, clarit.
0: I bé, tornant allà on érem, bé, ha entrat també estrangerismes com manga, com sexshop, en guionet. Tai Chi en TX, i tot junt, i videoconsola, que fa anys que hi jugàvem i resulta que no hi era.
2: I és el Mira. Manga també, tio, no? El manga...
1: És raro, no?
0: El manga
1: no?
0: També,
1: molt.
0: Sí, fa anys que ho teníem i no hi era.
1: Des dels 90 llegint mangas en català, fins i tot, bueno, hi veient anime en català i no sé.
0: Bé, jo el language tool, disc corrector de Word i això, aquestes coses que ho tinc aquí escrit aquí davant, per qui no ho vegis, i encara m'ho marca, totes aquestes parauletes me'ls marca el corrector automàtic, vull dir que estem a la moda. Anem amb paraules noves que dius, ostres, les han dit de tota la vida i resulta que són noves que encara ni són. Després també han afegit dialectalismes. Clar, per exemple, ara han afegit safranòria i carlota.
1: Però carlota ja era hora, que no només fos un nom de dona.
0: Clar, jo el que dic és que ara ja tenim sis formes per dir bastanaga. És a dir, perquè s'afegeix la safranòria i la carlota, s'afegeixen a la pastanaga, bastanaga, carrota, safranòria i ja ens atracam en el tomàtic, que tomàtic té set formes normatives de
2: nomenar. És molt confús, Sí. Mare de Déu.
0: So, si coneixes qualcú que està aprenent català i te demana això, com es diu? I dius, mira, li pots dir tomàtic, li pots dir tomata, li pots dir tomàquet, li pots dir tomàtic...
1: Coses que comencen amb te o...
0: I te miren amb una cara en què pensen més en si matat te o...
2: No, clar, clar.
0: O si dir aprendré el castellano, que és la llengua única i de l'imperio, saps?
1: Clar, no, com que no té dialectes, el castellà no en té ni un, només n'hi ha... Hòstia,
0: aquest problema no el tenen, eh? L'altre sí que el tenim. Però bé, en coses importants també hi afegim bourbon. Tal com sona, bourbon. Espalo, que ja l'hem dit. I després també altres coses importants. Hi han afegit clara i xampú, que vol dir cervesa enllimonada.
1: Molt bé.
0: D'acord? Per tant, xandi no ha entrat, però clara i xampú sí. A partir d'ara xerrarem de clara. Bé, jo fa temps que demanava una clara. Xampú no. Xampú me sona que és més per Tarragona.
1: El xampú és de Tarragona.
0: I després també ha entrat didalet el significat de xupito.
1: Molt bé.
0: D'acord? Que de fet aquí tota la vida n'hem dit un comboi.
1: Un comboi,
0: un got de comboi. I bé, a veure, és un palet més llarg que xupito normal, que és didalet normal, perdó.
1: Jo personalment xarrup m'agrada. És més... Sona igual com... Té gas de xupito, no? De beure, no? No sé.
0: Ostres, jo so, posem un comboi de gin.
1: Comboi.
0: No? Xec, tu que...
2: Bueno, jo... Si és un pot de gel, sí.
0: No, bé, i a veure, aquí a Menorca el que ha tingut més ressò, al final hem estat dient butxades, però el que ha tingut més ressò en tot Menorca, de les noves incorporacions en el diccionari, ha estat el nou significat de pomada, que ja han afegit una segona excepció que diu dos, F punt, que F punt vol dir femení, i diu beguda tradicional de Menorca consistent en una mescla de ginebra i llimonada.
4: Bravo, molt bravo, bé. Bravo! Que era hora, hòstia!
1: Ara bé.
0: Només vull dir una cosa, un Ciutadella 0.
1: Es anava a dir, ara falta posar també conegut com a gina llimonada, perquè si no, no sortirem d'aquí mai.
0: Sí, sí, ja m'ho tornareu a enviar a la farmàcia, ja, quan vinguem per Sant Joan. Jo...
4: Mostra el diccionari aquí, comeu el diccionari.
0: Jo, mira, la ràbia és que no l'imprimeixen, aquest diccionari, saps? Però fan tant de nous, perquè no és en paper, és en línia.
1: És que si estan donant una raó més en el Ciutadellencs per dir que no ratlla en català, malament, cois!
0: Però és descriptiu, també cola, gina enllimonada, no hi ha cap problema. Però els maonesos teníem raó.
1: Sí, sí.
0: Simplement això. I bé, com anem de temps? Malament. Idò, bé, jo tenia moltes més coses preparades aquí, però crec que tal vegada convé que ho deixem aquí, no? I passa que, clar, s'ha de mirar rellotge i xerrar coses.
2: Te tornarem a fitxar por catjades, perquè això de la independència, sí, sé, no ho veig clar.
0: A veure, jo ja he vist independència de llengua un tapres, dime, quina independència no puc arribar a veure.
2: Ja veus la llum allà.
0: Sí.
1: Aquella va durar segons, aquesta durarà minuts, mira, saps el que tenim en aquest petit país, és que...
0: Ostres, bé, de fet, me vol tornar a fer dependent, eh?
2: Es cago en dena.
0: Quan Fornells sigui independent ja li direm, ah, torna a Mercadal. Van que m'ho es diu.
2: Per favor, tornar a Mercadal.
0: Res, Alots, moltes gràcies per tot. Blanca, Txec i...
2: Ha estat un gust, sí.
1: Amb xalat.
0: Fins un altre. I molt bé.
2: Fins a pròxima.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom m'assembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara us mostraré un poc de dibuix, l'ofici de calciner, òbviament, com la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Tronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espant, tots aquests solien dormir a la cova de les Tronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitroclòrics, de nitroclòrics, li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dog Fest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7 i 15 hores als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: És apte per a totes les feines, Pedro?
1: No!
2: Límit amb barretges, cercles de barall.
0: Check. Tu ets apte?
3: Jo no sóc apte per moltes coses. No, no.
1: Inapte.
2: I el meu pit desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres.
0: Ai, ja ha començat l'any. O més ben dit, ja som conscient que ha començat. M'ha costat uns dies, ja que fins després de Reis, entre comprar regals, improvisar-los, empaquetar-los, preparar la gran nit de Reis, resar perquè arribin els regals absurds que he comprat a plataformes de bici d'esturbocapitalisme. No mencionaré els noms que estàs mentalitzant, eh? No ets a diré.
1: No patrocinen, ni un duro.
0: Sí, encara que patrocinessin, manec a dir aquestes plataformes turbocapitalistes.
1: Bueno.
0: Objectes com el rascador d'esquena, el pack de calcetins a 2 euros, sorgasmatron o aquella bàscula que t'han encolomat per fer-te la vida més fàcil i que no empraràs mai de la vida. Te'n dones compte quan ja ho tens pagat. I tot això és degut a...
1: Eufòria!
0: Eufòria, bacán, quin susto m'has fotut!
1: Eufòria! Ho he de mirar Eufòria, Eufòria.
4: Segle IV, Occident.
1: Ho has dit molt bé, ja.
4: Sí, ho he dit bé. En aquest segle, el cristianisme agafa velocitat de coet i l'imperi romà, després de més de 300 anys intentant aixafar la nova religió amb crucifixions i tigretones, accepta el fracàs i decideix unir-se a ella. Com diu la dita, si no pots vèncer el teu enemic, uneix-te a ell.
0: A veure, repetiu, a veure, que quedi clar. Això tothom ho ha de tenir clar.
4: Què s'ha de tenir clar?
0: És aquesta dita que has dit.
4: Si no pots vèncer en el teu enemic, uneix-te a ell.
0: Ara m'ha vingut tota una dimensió política. Ara he tingut com un refregit polític per dins, no sé. I m'ha fet pensar en ajuntaments i governs Frankenstein i no Frankenstein i coses rares d'aquestes.
1: Uneix-te.
0: Únete a l'enemigo.
1: Aquest turbocristianisme d'aquest que és, no?
4: Sí, d'això que...
0: Turbocristianisme.
4: Turbocristianisme.
1: Que tampoc patrocina cap programa, eh? De Monacuart.
4: No som com la casella de...
1: No.
4: Dèiem que l'imperi romà s'uneix en el cristianisme primer amb l'edicte de Milà promulgat per Constantí I el 313 amb el que el cristianisme es tolera. Després amb el primer concili de Nícia també promulgat per aquest mateix emperador el 325 amb el que s'estableix el cristianisme com religió de l'imperi i, finalment, l'edicte de Tessalònica, promulgat per Teodosi I el 380, que estableix el cristianisme com a religió oficial de l'imperi romà. Però, una vegada vençut el perill romà, l'església haurà de fer front a un nombre sense fi d'enemics que duen el nom d'heretgia. I aquí faig un parèntesi. Si vos agrada el tema de les heretgies i les històries de gent molt flipada, vos recomano la lectura de En pos

0: de Tarragona per conèixer en Pau Orosi, nascut el 385. El jove Pau, imbuït per l'eufòria del triomf, decideix...
1: Us encanta l'eufòria.
0: L'eufòria per tot.
2: Muralles, de Tarragona. Sí, turón de los romanos.
1: En Pedro ha anat de viatge i mos du cançons.
2: Bueno, jo sempre vaig a Tarragona per aquesta cançó.
0: Cançons del món.
2: Muralles de Tarragona.
1: Ara t'he vist a tu, l'avi, de 70 anys, cantant aquesta cançó.
2: Tornant de l'avi, vaig un poc enrere, ja.
1: Tornant de viatge de l'Imserso. arribes cantant aquesta cançó.
2: A Tarragona, tot incluïda, m'han donat de berenar molt bé. Vinga.
0: I estem amb el jove Pau, que està imbuït per l'eufòria del triomf, decideix fer-se clergue, estudiant amb una de les grans figures del cristianisme d'aquell moment, Sant Agustí, un dels pares de l'Església. El mestre, que viu al nord d'Àfrica, inculcarà a l'alumne la defensa cega del cristianisme. Com és que el cristianisme és la millor religió del món? Perquè sí, i aquí no hi ha argument irrefutable.
2: Bueno, és que ho és.
0: I també inculcarà la lluita... I també inculcarà la lluita contra tot allò que posi en perill la religió, és a dir, les heretgies. I per aquest motiu, el 413-414 és enviat per Agustí a Palestina, en missió especial que consisteix en estudiar les heretgies d'Orígenes i del Priscilianisme.
2: Priscilianisme?
0: Priscilianisme. Bueno, ara donaré uns quantes curetes... Com us dic, respecte a aquesta darrera heretgia, el priscilianisme, que ve de Priscilia, vos duc uns quants exemples dels seus dogmes, que un és nega la Trinitat i no distingeix diferents persones en ella, sinó atributs derivats de l'essència divina.
2: Vinga, dóna'm el ritme que en Crist és segur.
0: El dimoni és intrínsecament dolent i no va ser creat per Déu, sinó per sorgir del caos i les tenebres, i és autor de tots els fenòmens físics i meteorològics.
2: Wow.
0: Els cossos estan sotmesos a la influència dels astres i cada part del cos depèn d'un signe de zodíac, etc, etc, etc. Gent flipada pel món.
2: Ja t'ho dic.
0: Bueno, a part d'aquests estudis, en Pau... també participa en diversos sínodes, que són reunions del bisbe amb els seus sacerdots per estudiar els problemes de la vida espiritual i donar vigor a les lleis eclesiàstiques, eliminant els abusos, promovent la vida cristiana i fomentant el culte diví i la pràctica religiosa. Concretament, aquests problemes són un altre heretge de nom Pelagi. Però aquests debats no tenen gaire èxit perquè, per lo que es veu, molts dels assistents en aquestes reunions no entenen el llatí. I amb aquest escàs èxit, el 415, en Pau decideix tornar a casa, a Tarragona, passant primer per Àfrica per veure n'Agustí, per explicar-li com han anat el viatge. Però no torna amb les mans buides. Amb ell viatgen les relíquies de Sant Esteve, mort lapidat el 36. És a dir, que du mort 378 anys. Les restes de Sant Esteve es van trobar a Palestina aquell mateix any del 415. Aquestes relíquies consisteixen en pols de carn i nervis de Sant Esteve i ossos pigmentats i perfumats. Això darrer és tot un detall, ja que si transportes parts d'un mort, el manco, que facin bon olor. Sí. I bueno, una vegada saludat el vell mestre, reprèn el viatge cap a Espanya. Però una sèrie de problemes desconeguts, pot ser el mal temps, no ho sé, el fan recalar el 418 a Menorca. Magona, no? En aquella època. Dominada pels jueus, en contrapús... Ep, ep. Què ha passat aquí?
2: Aquesta està bona. Ahí està bé.
1: A veure, avui...
0: Hi ha connexió.
1: La música d'avui... És que no he tingut el guió o temps i volia... Cap a Menorca, rumba a Menorca.
2: Rumba a Menorca.
1: Rumba a Menorca de Miquel Mariano.

0: Ah, no, aquesta és very good.
1: Aquesta és very good.
0: Espera, espera.
1: La perra monarca, aerolínies menorquines. Aerolí. Bé, com...
0: Rumba Menorca.
1: El mateix.
0: Pots seguir, Txec.
2: Dem això, que arriba Mo, que està dominada pels jueus, en contraposició a Ciutadella, que és cristiana. Com podeu comprovar, la rivalitat entre Ciutadella i Mo existeix,
1: hòstia,
2: existeix
1: no
2: des de quasi sempre.
1: Ai, per favor.
2: I ja sigui per aquest fet, que Mo és jueva, o pel pes de dur ossos de gran transcendència, en Pau decideix deixar les relíquies de Sant Esteve a Mo.
0: Home, això...
2: La qual cosa serà el detonant de la persecució jueva i la seva posterior reconversió en el cristianisme. I així n'acaba la història dels ossos aquests, de... que no sé què ha passat amb ells,
0: que estan exposats encara per allà.
2: Estan exposats
0: encara. Els obren un dia a l'any, així. Calcula'm a unes que m'us ho digui.
1: Ah, ostres, jo no ho sé.
0: Ara avui...
1: Ja som enjornés, jo no ho miro.
0: Avui és el primer dia que en Pedro defensa la seva majorninitat. Bé, ara en sí se m'us oblirà d'aquí una estona. Rumba Menorca, de Miquel Mariano. Vamos.

0: cap aquí. Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
1: Bon dia.
0: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
1: Mitjornalitat, no?
2: Mitjornalitat.
1: Mitjornisme.
2: Mitjornisme.
0: Mitjornalitat.
2: No m'agrada.
1: En dièresi.
0: En dièresi, aquí no hi ha.
2: La mitjorn s'ha posat.
1: A qualcuna, de cercar en qualcuna.
0: Només n'hi ha una.
1: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
0: Ah, sí, la segona, no?
1: La segona.
0: La segona, no.
1: Sí,
2: bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
3: Sant preferit?
2: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
3: hòstia!
2: Bueno, eres fill de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està. Fins aquí la meva aportació.
3: Anava a fer un xiste.
2: Digues,
3: no,
0: ai, puta. Bueno, digues-li com es diu xiste.
2: Un xistat.
0: Va, què m'ho expliques avui?
1: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
2: Correcte.
1: O tots els que s'han mort el 2024.
0: Començar col·leccionismes.
1: Exacte.
0: I coses d'aquestes.
1: Exacte.
0: Col·leccionar.
1: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Vamos.
1: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
2: En sèrio?
0: Hem tardat 30 anys?
1: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
0: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
1: Us solien escriure en majúscules.
2: Com sou.
0: O sigui, paciència, a poc...
1: Clar, però en general, institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia en moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres, i comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
3: Va per tandes.
1: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
2: I si volies escriure internet tantes...
1: El què?
2: Si el 2020 et volies escriure internet, volies veure entre cometes?
1: A veure...
2: Interxarxa.
1: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
2: Ah,
1: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
2: Okay.
1: Si mirau documents de fins ara, en general, tots els que han passat per correcció, en general, bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
2: Gràcies.
1: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
2: Datàfon?
1: Datàfon, sí,
2: no,
1: sí.
2: No,
1: el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
2: Ja, tio, salta i vagi a fer el bus.
1: El drama que serà això.
2: Salta i vagi a fer el bus, vaig fer un poc.
3: En negre, no, el bus? Sempre.
2: Sempre en ve.
1: Sí.
2: I s'ho fiques dins un xac i diu, ve, si ja està.
0: És increïble.
2: Es va?
0: Sí, me sembla increïble.
1: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur targeta d'autobús, però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
2: Que són caos increïbles.
1: No deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
0: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
2: Ostres!
0: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
1: M'agrada aquesta teoria.
0: Eh? Bona teoria.
2: Ja, ja
0: demà ho escampant per un bar de mo i aclarim.
2: Ja està, va. A la infanta i ho aclarim.
1: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
2: Molt bé.
1: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
2: Ja.
1: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
2: No entenc, perquè... no entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
1: No.
0: Ostres, això reduirà molt les faltes.
1: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
2: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
1: D'aquí dos
2: ara,
1: dies.
2: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
0: Han de tornar a telefonada. Eh?
2: Hombre, pues clar.
1: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
0: Fot un crit.
1: Però ara cridar també és agafar el telèfon i...
2: Vale.
1: I dir-te, uep, com anam?
2: Una cridada.
1: Exacte.
2: Ui, una cridada. Uip, com
0: anam?
2: Vale.
1: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
2: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs,
1: ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
0: Satisfyer
1: és un, no?
2: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
1: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
2: Ja.
1: Però aquí... Iogurt en té final.
2: Iogurt en té final.
1: Amb villatina i té final.
0: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
2: No.
0: Saps que ja ho van dir una vegada.
1: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardita, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
0: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
2: No, pot ser.
1: Dan o d'aquest.
2: Sí. Això és impossible.
0: Dan Juan.
2: No.
1: Pensa que eren sefardites.
2: No.
1: Xerraven un castellà raro d'aquestes sefardites.
2: No m'ho crec.
0: Lliçó de màrqueting número 1.
2: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
0: És així. Dan Juan, Danone.
1: Dan
0: Juan.
2: No pot ser.
0: Bueno, cerqueu un xat GPT.
2: Danonet.
1: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. D'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure la xafardita.
0: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó, nombre 1 de màrqueting a la universitat.
1: Ostres.
3: Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
0: No. És així. Poques coses me van quedar gravades, però aquesta em va quedar gravada.
2: Dan.
1: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
3: Blister.
1: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
3: Blister in the sand.
1: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
3: Molt necessari, ara.
1: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
0: Han afegit esnifar.
1: Han afegit esnifar.
2: Després de, es podia fer.
0: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara han afegit esnifar.
1: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
2: Exemple, un exemple així, normal.
1: Un exemple qual.
2: I quedaran abans d'esnifar? Aspirar.
1: Aspirar pel nas.
2: Aspirar pel nas.
0: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
1: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu.
2: Sí, sí, sí,
1: d'acord? Garrotint, també l'han entrat en el diccionari.
2: Què?
1: Garrotint, agarrotint, agarrotant...
0: De la vera, de Lleida.
1: De Sant Joan.
2: Què és garrotint?
1: No? És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
2: Aquesta glosa, no.
0: Ja, garrotint, és com...
1: Un garraf petit.
0: Com es diuen?
1: Quin drama.
0: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
1: Corranda.
0: Una corranda, no?
1: Sí.
0: És una corranda.
1: Exacte. Paraules noves com...
2: petit.
1: Jihadista.
2: Un garrot petit.
1: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
0: Com s'escriu gin tònic?
1: Tot junt i amb accent a sabó.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic.
0: Gin tònic tot junt.
1: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
2: Era un drama social, jo.
1: Hòstia,
2: jo
1: era un drama.
2: Nits
1: I ara, no gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
0: perdona,
1: tenim pàdel...
0: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
1: Clar,
0: com li deies?
1: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
3: Un xivic de llana.
1: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
0: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
2: Kebab, ha dit.
1: Després de gorro ha dit kebab.
0: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
1: Clar.
0: Supos.
1: G-O, bueno, R-O.
0: Clar, clar, clar.
1: Sí,
0: clar,
1: no, clar, és...
2: Clar, ets tu, que és filòleg.
0: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
1: Clar, saps? Jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
0: Està actualitzant.
1: Exacte.
0: Encara tens feina, idò. Encara...
1: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
2: Ronyonera.
1: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
0: Xistorra.
1: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. El novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
0: Serà mal d'acabar, s'ha.
1: No, ja ho aclarim. Però tenim una nou, fins ara me costava molt, perquè una nou no sabia com escriu, no? Los Nogales, que teniu a mitjorn. No?
2: Com es poden dir?
1: Els Noguers.
2: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Va, mitjorn.
1: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
2: Ahà.
1: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
3: Mare de Déu.
1: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
2: Com les majorets que es van posar de moda, 90, podria passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que mitjorn un grup de majorets?
3: Aquí a Mercadal també n'hi havia una.
2: En plan, què és o què?
3: Pues
2: un poc això, saps?
1: Sí, sí.
2: Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada. Ah, sí, típic.
1: Sí, sí. I res, paraules també que...
2: Una abraçada als meus amics que no batucades, que són un quant.
3: Us estimem.
2: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
0: Escoltau Radio Far.
2: Sí, ara, sí.
0: Antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
2: Bon, sí, no sé.
1: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
2: Ah,
1: després,
2: ja
1: fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és l'han afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo això com ho escric,
2: com
1: no?
2: Escric,
1: no? I ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
2: Toma, perfectament definit.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és una...
1: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
4: Hòstia, això...
2: Sí, sí, el millor porcatjada. El millor 10 segons de porcatjada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
4: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada, apuntau aquesta paraula.
0: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Siberia hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
0: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
3: Bueno, augment dels vols de València.
0: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona, aquesta.
0: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cisse, per aquesta secció, que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
2: Adéu.

0: categoria Barbie!
1: Personas humanas!
0: Marco! Marco!
2: I sí, ja som aquí una altra vegada, les persones humanes, aquesta secció que mos agrada tant, i avui tenim una convidada molt, molt, molt especial. Tenim en Aurora Brullet Govern. Troc que ho he dit bé, Aurora, com estàs?
3: Beníssim, ho has dit beníssim, i estic bé també, gràcies.
2: Estàs bé. Primer de tot, volia saber què fas a Menorca.
3: Això ho dic jo.
2: Ha trecat un poc en el micro, així es sentirem més a prop.
3: Què faig a Menorca? Viure, intentar viure, sobreviure en aquests temps que corren, supos que com la majoria. Però sí, la pregunta és com vaig arribar a Menorca, donat per entès que no som nascuda ni criada aquí, doncs m'encantaria explicar una història preciosa, però bàsicament que vaig venir un estiu, com moltes, a fer temporada, i vaig anar empalmant temporades fins que el tercer any vaig dir «Ostres, això ho he de poder conèixer en hivern». I a la que vaig quedar un hivern ja vaig quedar per sempre.
2: Ets així una menorquina d'hivern, no? T'ha atrapat l'hivern.
3: Sí, sí, sí, per suposat. Per suposat, si estiu fan fora, si l'hivern atrapa.
4: Total.
2: I així, ara ja m'ha per respondre la pregunta que t'he fet al principi. Què fas? Com la vius, Menorca? Què és el que t'agrada fer a Menorca?
3: A Menorca, òbviament, pues hi ha tot l'aspecte de territori i medi natural, que és una joia i que moltes vegades a Península, i més si ets de la província de Barcelona i en concret de la comarca del Vallès Occidental, polígon de Barna, és complicat tenir...
4: És que clar.
2: Ho pintes fatal.
4: És que clar.
3: Tenim la millor indústria, però...
4: Sí,
3: no?
4: Sí, bueno.
3: Tot té el seu.
2: Bueno, mos fa falta el polígono.
4: Sí, sí, clar. Okay.
3: Això, supos que hi ha com tota una part de territori de medi natural que has d'estar molt encegada perquè no t'enamori, per tant, això va ser una cosa que me va guanyar així de bones a primeres. També és tema de la llengua, la veritat, com jo venia fent molta bandera de no, el català i la llengua catalana, i va ser arribar a Menorca i ser conscient de que tenia un desconeixement brutal cap a la pròpia llengua. I sempre dic que jo a Menorca he après a xerrar bé català, en molts sentits, i això també és algo que me va agradar molt. També el punt de ses distàncies, no? Que al final estem xerrant d'un territori de 20 i pico per 40 i pico, això vol dir que el tens a l'abast, de que pots arribar en els rincons, pots arribar a sa gent, pots dirigir-te per noms, pots posar cares, res és abstracte. I això de tenir abast, no? de en el territori i tot el que hi habita, també és una cosa que m'agrada molt, perquè tot i venir del polígon de Barna som de poble, i l'espíritu poble doncs, encara el mantenim. I una altra cosa, per suposat, va ser la closa, que és una pràctica que vaig conèixer a Catalunya i que vaig començar a llançar-me amb les primeres gloses sense cebre'n al Principat, en concret a Sant Quirze del Vallès, que és on som nascuda i criada. Però sí que és vera que això també va ser una altra cosa que tot d'una arribar a Menorca, ja sabia que hi havia closa, hi havia closadors, i va ser de les primeres coses que vaig anar a cercar, i això també va ser un fet que...
2: I la closa, o sigui, te va entrar el veneno, no? El verí de la closa te va entrar per la vena, i per a què serveix la closa?
3: Ostres... Jo crec que pot tenir molts usos, glosa no la reduiria només a una funcionalitat. Sí que personalment jo ho visc molt com una eina de comunicació, òbviament, és una manera que tenim de comunicar-nos, que m'agrada perquè combina, no? Doncs aspectes més tècnics, com una mètrica, com una rima, i jo això de les paraules i de les lletres ja m'agrada. Ho combina amb l'art del cantar, que també és una cosa que m'agrada molt, no? Per tant, com a eina comunicativa... és una de les funcionalitats que destacaria i que també m'interpel·la. Més enllà d'això, jo entenc que té un potencial col·lectiu molt bèstia, no? Que te permet estar-te comunicant i dialogant amb moltes persones alhora, normalment en espais de visibilitat i en espais de poder on el teu discurs doncs, val i preval i ets escoltada, i tal vegada doncs, hi ha altres aspectes o altres espais de la societat on és més complicat que se t'escolti o tenir veu pròpia. I bàsicament el ser una eina de comunicació i una eina de comunicació que et permet una col·lectivitat real, bastant guapa, interessant, trobo que llavors és inevitable doncs, posar en valor el potencial transformador a nivell social, xerrant, que pot arribar a tenir sa glosa, no?
2: Mm-hmm. I, bueno, te permet així, te va d'explicar qui ets, les idees que tens a través d'aquest moment col·lectiu, no? A través de sa glosa. Quines idees creus que te representen més quan gloses?
3: Bé, jo crec que al final això m'ho serveix per explicar-nos a nosaltres mateixes, per poder explicar com veus el món, com t'hi sents, com t'hi relaciones, i per explicar el propi món en el que vius, no? Per poder entendre't i per poder entendre millor. I jo normalment sa glosa, ja et dic, el ser espais on tens un cert poder, doncs sempre intenta aprofitar per donar veu i donar visibilitat doncs, a veus o a lluites o a fenòmens que tal vegada no estan tenint aquestes opcions d'espais de poder o de discurs, doncs per fer valdre les seves idees o la seva mera existència en aquest món. Llavors sempre procur doncs, posar-li aquesta mirada que ja li posen sa vida més enllà de sa glosa, però que també me traspassen sa glosa, no? Doncs, bueno, de ser veu i altaveu de lluites socials, de visibilitzar les injustícies, de bogar, no? Doncs per la justícia social, per lògiques més col·lectives, més comunitàries, més feministes, etcètera, etcètera.
2: Sí, intentes implicar-te en aquests moviments socials i col·lectius que poden millorar el teu entorn, no?, al final. Mm-hmm. Però sense encara fugir de sa glosa, trobes que en alguna ocasió has sentit glosadors o glosadores que s'han passat de sa retxa?
3: Sí, constantment. Malauradament diria que encara és sa normalitat i encara el manco en el territori menorquí, xerrant, encara hi ha molta normalització d'un estil de glosar o d'una manera d'entendre sa glosa. Jo, més que xerrar de maneres de com es glosa, m'estim més demanar-me de com hem definit sa glosa. Perquè si ja hem definit sa glosa com una picabarà entre glosadors, no m'ho ha de sorprendre que després hi hagi línies vermelles que constantment et salten en aquestes picabaràs, no? Si hem definit que ser bon glosador vol dir ser ràpid amb qui la diu més grossa, tampoc mos estranyarem llavors de moltes de les realitats quotidianes que passen, no? I trobo que, a diferència d'altres territoris com Mallorca, Catalunya, per suposat Euskadi, Cuba, Argentina, altres territoris on la improvisació oral també està molt viva, trobo que la diferència amb Menorca és que encara fa falta tota una feina col·lectiva de pensar i repensar com s'ha definit sa glosa, a què estem dient glosa, on estem posant el valor en un bon glosador o no, perquè segurament tots aquests debats mos durien a veure que la normalitat és que sa glosa a Menorca sovint i malauradament està impregnada de violències de tot tipus i que depèn de quin cos tens, depèn de amb quin gènere t'identifiquis, depèn de quina sigui la teva identitat sexual, orientació, postura política, classe social, etcètera, etcètera, tindràs més o manc opcions de viure sa glosa d'una manera més amable o menys.
2: I tu t'has trobat en una situació que incòmoda, diguéssim, glosant?
3: Sí, incòmoda i absolutament violenta. M'he trobat en situacions glosant que és cert que aquella persona mai fora del context de sa glosa sentiria sa confiança per dir-me tot allò. M'he trobat en situacions on se m'ha atacat directament per el meu cos, per com vesteixo, per com duc els cabells. Se m'ha atacat directament per si mantinc relacions sexuals amb persones del meu mateix gènere. Sí, se m'ha atacat per diverses qüestions per que tenen a veure amb l'identitat.
2: Per tant, s'ha utilitzat un element cultural patrimonial, quasi, no? Com per agredir, en certa manera.
3: Sí, constantment. És a dir, jo trobo que en sa glosa hi haurà pocs glosats. Si mos poséssim a analitzar la quantitat de glosats que tenim gravats d'un temps a dia d'avui, trobo que mos costaria molt trobar un sol glosat que no hi hagi violències. I això no és una opinió meva, són coses que estan gravades i que es podrien contrastar, no? Llavors, jo això sí que m'aixerra d'una normalització molt bèstia que tenim d'aquesta manera de definir la glosa i de dur-la a la pràctica. I per això, no?, que hi ha preguntes interessants com la defensa cultural, està clar, però de quina cultura estem xerrant, a qui afavoreix, a qui oprimeix, per tant, a què fa guanyar i a què resta. I, òbviament, doncs, si rasquem per allà, aleshores hi haurà manifestacions culturals o maneres de manifestar culturalment que em resultaran més interessants i maneres que menys.
2: Déu-n'hi-do. Sabíem que el món de la glosa pues, contínuament està transformant-se, no? Perquè sí que hi ha hagut els darrers 20 anys un canvi brutal a Menorca en el món de la glosa i ara pues, som els torneis de glosa, se veu la glosa des d'un altre punt de vista, d'una altra perspectiva, no? Més lúdica, però així tot pues, també hem de fer un pot d'autocrítica tal vegada, no? Perquè la glosa no mori d'èxit tal vegada.
3: Sí, jo troc que... És a dir, que el procés d'aquí Menorca que no és individual, perdoneu, ni innocu el que va passar en altres territoris, perquè al final hem de pensar que tot i ser un món on hi som els i les quatre friquis que mos mola això, però és un món amb molta xarxa, no? I que el que passa a Catalunya o passa a Mallorca o passa a Euskadi té un efecte aquí, òbviament, perquè estem connectades, mos anem trobant aquí, allà, a les 12 hores de glosa, tornejos, etcètera, no? Bueno, jo troc que la resta de territoris, ja et dic, s'han fet processos moltíssim interessants amb moltes qüestions, no només amb temes de violència, sinó amb moltíssimes de qüestions. Crec que això està tenint un efecte aquí a Menorca, òbviament, que explica doncs, moltes transformacions que ve visquent la glosa. Una d'aquestes transformacions que ha passat a altres indrets i que aquí també és la professionalització de la glosa, no? En el moment en què Mallorca i el Principat hi ha persones que es professionalitzen seguint models d'Euskadi, de Cuba, d'Argentina, etcètera, etcètera.
2: Formació o cobrar per actuar.
3: Exacte, sí. Doncs això d'alguna manera també és un canvi que hem vist aquí i jo diria que avui dia la glosa a Menorca pateix una revifada molt guapa, no? Que s'ha de posar en valor. També dic alerta, precisament per no morir d'èxit, i alerta quina relació està tenint aquesta revifada amb les oportunitats de mercantilitzar la glosa. I troc que trobaríem relació també, no només la mercantilització o la professionalització de la glosa explicaria aquesta revifada, però sí que troc que hi té a veure.
2: I ja per anar acabant, a part de la glosa, supos que t'estiren moltes altres coses de Menorca, perquè viure tot l'any aquí és una tortura. No sé, nosaltres som animals i no... Però, bueno, els humans deu ser una tortura viure aquí. Tu com a humana, hi ha qualque cosa, a part de la natura, i supos que moviments socials, hi ha alguna cosa que volguessis destacar, una cosa que t'estira més?
3: Jo a Menorca m'agrada... Hi ha una cosa que m'agrada molt i és que, per bo o per dolent, però hi ha moltes coses a fer, que encara estan per fer. I supos que això me deu motivar d'alguna manera, dir, bueno, pues aquí hi ha coses a fer, tal vegada no hi ha tantes persones, no?, que estiguin en sa moguda, allà fotent canya.
2: Clar que sí.
3: I troc que és una cosa que sí, que m'ha convidat a dir, pues res, pues, algú s'haurà de remengar i que algú s'haurà de posar a fer feina, no?, en coses, i sí, i certament doncs, en moviments socials o no tan directament relacionat amb moviments socials, però sí, amb pràctiques socials o culturals que tenen a veure amb aquesta transformació a Menorca o amb aquesta defensa de Menorca.
2: Ets un activista.
3: Però de pacotilla i barata.
2: Bueno, i com tots.
3: I des del privilegi també de poder-ho ser, que hi ha persones que quan estàs corrent 14 hores al dia no et pots permetre militar, no? Vull dir que també m'intent fer responsable doncs, de qui som en aquest món i des d'on milit, i òbviament tenint la vida bastant... Bueno, bastant, no et diré solucionada, però bastant donada.
2: I ara ja la darrera pregunta és, què li diries a una persona que te critica?
3: Que fa molt bé de criticar.
2: A tu, però, a tu.
3: Sí, que normal, que si jo no fos jo, jo troc que també me criticaria.
2: I ja, bueno, jo ho he de fer, perquè si no em pedo no riurà. Ja m'ha acabat l'entrevista. Vinga, va. Res, per acabar, donant-nos oportunitat única de que proposis una cançó en els oients de Ràdio Far.
3: Va, doncs vos propos la tonada de Tsegà, que ve de les terres rurals de Mallorca.
2: Ale, vinga, idò, seguim.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Salut i closa.

0: News de Burguesas. IB3, en col·laboració amb Soca de Mots, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges d'Iñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbé en el nou McDonald's del Polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de petzalot i un sortidor de Mac Flurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...

0: Toma Glosa.
1: Toma.
0: Bueno, na Maria, a part de ser glosadora, és de professió fisioterapeuta.
1: Vale.
0: Per aquí bon ve lo de que ella ha tocat una gentada. No és que hagi anat una llençolada.
1: M'encanta. M'encanta. Ha gravat la glosa amb interior, sense vent.
0: La glosa, sí.
1: Estava correcte. Una cosa que agraïm molt.
0: Era... Sí, sí, sí. I... No, no hi havia una tramuntanada, ni una dana, ni res que...
1: Ni res que rimi llençolada. No pot deixar de pensar en això. Bé, està, si té ganes de seguir, perquè faci una massa de pizza, també, o una cosa així, es pot...
0: Bueno, a veure, els fisioterapeutes, si en coneixeu, però són gent molt activa, eh? Sempre sí, fan esports, perquè després sí, sí. El fisioterapeuta també té el seu fisioterapeuta.
1: Efectivament, és metafisioterapeuta.
0: Metafisió. Això no sé si està acceptat, ho demanarem la setmana que ve. Sí, sí.
1: Metafisioterapeuta.
0: Metafisioterapeuta. Perquè, clar, t'ho imagina't tot el dia manipulant gent que no te ve en seves millors condicions i se te baixen allà, se te posen davant i mira, t'hem mal aquí, t'hem mal allà i tu li has d'aclarir. Un pot de meneo.
1: Sí, sí, no, hi ha molta...
0: Anava una esfixia, vosaltres, o què?
1: No tant com hauria d'anar.
2: Jo anava demanant això. Jo no hi he anat mai.
1: Ah, no?
2: No hi he anat mai, tio. Una vegada vaig anar a un curandero.
1: Bé, tu és que...
0: Tu és d'un altre nivell.
1: Sagrat.
0: Té mal a l'esquena, vaig a un curandero.
1: I què te'n fes, curandero?
2: M'ha fregat el turmell i ja està. I paga el que vulguis.
1: I paga el que vulguis.
0: A Ciutadella?
2: No, era això, era...
1: Tenia de tàfon?
2: No, era anaven amb pessetes, tio.
1: Joder,
2: era que per el castell.
1: No, era el fill, que tens una edat, que estàs ja per la
2: sí,
1: base.
2: Sí, hi hauria d'anar, no, perquè hi ha vegades que m'aixec i sent el cor renou i dic que això no és normal. Però bueno...
0: Bé, després d'un dia de feina, una bona macarronada una bona per dinar.
1: Això també, això
0: està bé, sí. Macarronada quan toca.
1: Ara hi anem, menjar macarrons.
0: La posau en el forn un poc, al final, la macarronada?
2: Sí,
0: no? S'ha de fer el forn, no?
1: Sempre.
0: Forn. I de... Gràcies, Maria, fins la setmana que ve.
3: Digue-me-ho com si fos un moix, que com és que encara vaig coix. Si he deixat d'anar sempre gant. Digue-me-ho perquè som de l'or.
0: I ja acabam avui una altra porquetjades i l'homenatge va per na Joana de Vigo i Esquella, nascuda el 1779 a Ciutadella i mos va deixar el 1855, ja fan quant d'anys. Que va ser enciclopedista, traductora del francès en el català i ignorada fins al 2013, que va ser l'arxiver i historiador Marc Pellicer que va trobar en els fons carreres de l'Arxiu Diocesà tota la seva obra com a traductora.
2: Na Joana és una de les infinites dones que ha patit criptogínia, ocultació o menysteniment de l'aportació feta per les dones en els diferents àmbits culturals, socials i científics.
1: I m'anam a dir que amb aquesta cançó de les Beasties de Montgofre, The Number of the Beasts of Montgofre, una cançó que es diu Digue-me-ho.
0: Digue-me-ho, digue-me-ho.
3: He creat una lec que pot tombar sis vaques, que es buita sa cartera i foradat el cor. Tots aquests embuixeres són una corda que mos amarren en aquest port per recordar.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Mòbil.

s'estabegeix per impulsar més egoisme, eliminant tot l'autodeterminisme. I és bé comú subordinar per grans fills de puta. No estudeu arets, la puta economia es queix, va bé. Me n'en fot si destros vides, les classes altes no es poden veure ferides, no. Ho hem de defensar en reformes genocides superiors.

tot sol se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges, quan llibertat sigui lliure competència. Ja serà massa tard per sa desobediència, si en realitat són de sa mateixa trinxera.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

que a mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, explor versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que assenyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel, l'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginzburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permès conèixer-la molt més en profunditat. Llucia Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginzburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals, però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloqüència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició d'Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany s'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart,
2: no se'n recorda,
1: ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, company, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal tu ja fa, tu ja t'anàs amb aquí.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, jo tampoc.
1: Ja ho sabem
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'enigma d'escocodril al vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu endinsar-vos un poc més dins aquestes cançons d'un disc que l'ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores, per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualsevol moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de la vida i de les emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Baquetes, el vostre podcast de música guapa a la Ràdio Far. Jo dic un bon mamec perquè vaig i vinc molt últimament i estic així com estic, però bueno, avui és un programa molt especial, sempre dic que serà un especial perquè tots ho són, demà. Però avui, buah, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracán amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell, amb un palau, i bueno, en Miquel ens pues, conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada entrevista que la veritat és que ens vam passar molt bé, vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts, i avui posant la primera part, la setmana que ve, si voleu escoltar la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracán. No, avui no som cançons originals, ja segur que són versions sempre, però posar un paio de temes guais seus, un paio de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. Aixalà!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, de ballàvem, és igual, vivia allà de vora que no, té 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, i nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano, i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu.
0: Seu és aquesta cançó que es canta Divendres Sant de Mitjorn.
1: Encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen sa veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiet que no hagués baratat veu en aquell moment. En acabava un i quedava es Ferrer. Es Ferrer cantava, i jo vaig cantar amb es Ferrer. Després es Ferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es Divendres Sant, que jo sóc en aquesta professor...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturó.
1: I sona el piano.
0: Sona i ho tal, no passa res. Tot més.
1: Bueno,
0: seguirem. Clar que sí.
1: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n record, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que suposo que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys sí, sentit
0: sí,
1: xerrar
0: sí,
1: d'ella.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo tenia a sa casa paterna, que està amb mon pare, allò és sa casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut,
0: No.
1: I si l'he vist, no me n'en record mai.
0: Ja.
1: No me'n record. I de la senyora Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant tants anys, me va dir que sa germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I de que aquest lot serà músic, perquè jo sempre estava en música, i jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
0: Sí que és músic, home, no te faci cosa, no?
1: M'encanta la música.
0: Tens escarnat de música i tot,
1: tio. Per tant, aquestes són les coses primeres que me n'en record. Després, te seguiré la història, si vols,
0: sí,
1: un poquet.
0: Sí.
1: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Un instrument.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur els Reis, ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a Can Nicolau Serra, me sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia, sí.
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres, van mostrar les notes de guitarra i acompanyava. Hi havia un tòfol, no sé, el cognom no el sé, sonava orgues.
0: Serra li va mostrar que tu t'has més d'acords i en David Russell, vull dir que més, una bona cantera va fer ell i tu. Ja,
1: aquella, bueno, en David Russell un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva és llarga, encara dura. I aquest home venia amb les orgues i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem.
0: Olé.
1: Sí, d'aquí va sortir Satuna.
0: Satuna famosa.
1: Va sortir, Satuna famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
0: Efectivament.
1: Jo també hi sonava, com hi sonava en Peres cantant nostre, també. Nosaltres ja eren toneros, en Pere, toneros un poc grossos, però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
0: Aló va anar a
1: actuar. Aló va anar a actuar en Satuna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teníeu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
1: 10 no, més.
0: Més,
1: més.
0: Més 15, 15.
1: Jo crec que més 14 o 15.
0: Vale.
1: Segurament. Això són coses després en el coro, a l'Iglésia, te cridaven en el coro de l'Iglésia, aquestes coses,
0: sí.
1: Participaves a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es di, faltava un tambor, so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense provar massa, fa molt d'anys. I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, di faltava una guitarra.
0: Una guitarra un dia,
1: bueno, i el fandango és bo de sonar. Jo després, bueno, sonava una miqueta, però no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa rima, i allò era molt rim, i va semblar que allò anava molt poc a poc, i me van dir, poc a poc, les massa de veres...
0: Que hem de ballar aquí.
1: Vol anar poc a poc.
0: Tropissarem, ala, que bona.
1: Sí, estava amb el fandango i vaig anar un parell de vegades, però,
0: vale.
1: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
0: Ja és raro, perquè...
1: Sí, però amb aquestes dues coses no. El que passa és que sempre, en els 17 anys, vaig començar en conjunt, i amb en Pere...
0: Sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia de banca nostra, vivia a Sant Carabassa, jo els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava molt bé el llaüt, en Pere tocava molt bé el llaüt.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, i jo garretejava allà a la guitarra i mossàvem en el portal també de ma mare de la botiga, que te'n va tenir recordes, de la botiga que tenia ma mare.
0: Aquí vagament, tio.
1: A la mateixa casa.
0: Sí, molt poc,
1: i
0: molt poc.
1: Clar,
0: sí.
1: Clar, t'aixer de fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, tio, sí.
1: I fèiem les ballades, i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
0: Vale.
1: Però cantàvem qualque cançó. Bueno, l'Escobar i coses d'aquestes,
0: I te'ls aprenies un poc amb els discos.
1: I de cap, nosaltres... Es veu que jo tinc un tocadiscos de fa moltíssims d'anys. Jo t'abans tenia 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un tocadiscos. Yes,
0: sí.
1: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
0: Ja ho veig, ja.
1: Aquest tocadiscos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els vaig comprar jo, perquè jo era un Fiat, 10 o 12 anys, i me'n record molt que els van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
0: Discos petits de sa posada, sí.
1: I això me n'en record molt. Bueno, això és començament, jo sempre he estat un poc...
0: Sí, també he estat fins a l'O a comprar, ara l'O no hi ha cap botiga de discos, no?
1: I hi havia una botiga de discos i me n'en record més un manco per on era, sa pujada bona i d'alta, sa plaça, quan arriben a sa plaça d'Escaleo.
0: Vale.
1: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que jo, personalment, volia tocar, érem el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
0: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
1: I un coro... Sortia pels carrers per Nadal...
0: Ah, vale.
1: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la Senyora Paca, tocàvem a ses misses.
0: Vale.
1: I res més. En Perico no. En Perico, hasta tot, ara te contaré una neta tot.
0: Sí, conta.
1: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de Fet Censor, el grup primer que van tenir. Per tant, hi vam anar a tocar a les festes el diumenge de Mercadal.
0: A les festes de Sant Martí, el coro del migjorn.
1: El capvespre, damunt les 7:30 o 8. A la plaça d'Escaleo.
0: A la plaça d'Escaleo.
1: Tocàvem allà, i quan van acabar...
0: Perdona, Miquel, dius tocàvem... Hi havia instruments també, a part de...
1: Sí, clar. Jo tocava guitarra.
0: Tu tocaves guitarra.
1: Sí.
0: Tocava en Pere el llaüt, també?
1: O cantava. En Pere, en el coro, no sé què tocava, no t'ho puc dir.
0: Vale.
1: Però jo tocava guitarra.
0: I qui més instrument hi havia?
1: Hi havia guitarres i...
0: Guitarres i veus,
1: i poca cosa més. I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
0: Vale.
1: Perquè no hi ha tanta gent.
0: Sí.
1: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro, coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era que
0: no era que les misses, sí.
1: I van tocar aquí a Mercadal i quan van acabar, mos van dirigir cap a la sortida que després els cotxes arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
0: Correcte.
1: Amb una en l'escola que hi havia un pati de pins i allà feien el ball de les festes.
0: Vale.
1: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, cel sigui, en Xec, en Vidal.
0: Sí.
1: L'esperàvem, que mos havia de dormir jorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres van acabar, i això devia... No, i mitja presta.
0: Sí.
1: Es feia molt presta els balls. Sentim música i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van veure... Hi havia quatre focus de llums.
0: Ole.
1: I un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant...
0: Sí.
1: El cantant d'allò, me sembla que eren els Voltios o un grup així ara.
0: Els Voltios.
1: Jo em penso que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
0: Vale.
1: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
0: Huracán, vale. No, al final estava tot.
1: Sí, una cosa. Sí. Però nosaltres van allà, van veure, amb en Pere. No teníem grup nosaltres, no, encara. Eh?
0: Vale.
1: Sí, nosaltres no. Nosaltres...
0: Vull dir amb els coros, les guitarretes,
1: sí,
0: i tal, amb
1: guitarra, coro, deixem-lo dol, coses d'aquestes. Vale, vale. Tot això era... Veus, en Perico fa un deixem-lo dol modern.
0: Mm-hmm.
1: I també el feien pescar. I en Perico, a vegades anaves a pobles,
0: fas
1: coses d'aquestes.
0: Fas coses d'aquestes, sí.
1: Això era un poc... això és un poc... Antes de fer grupos.
0: De quin any xerram, més o menys?
1: Això és en xerram del 70.
0: Principis del 70, no?
1: 70, encara... Sí, principis dels anys primers del 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... Així el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
0: Vale. Okay.
1: O sigui... 69, 68, 70, més cap aquí.
0: Més aquesta...
1: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
0: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
1: Que no és Huracán.
0: Que no és Huracán, què és?
1: El Censor.
0: Com s'escriu això?
1: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Que nosaltres van... Hi havia un mercadalanc,
0: sí,
1: en Lipe, vale?
0: Vale.
1: Me venen a veure... Jo fa feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, de la fàbrica,
0: vale,
1: de sabates.
0: Sí.
1: I en Pere i en Lipe fan Samili.
0: Ahà.
1: Suposo que no sé si van conèixer Samili. I sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor.
0: Tambor.
1: I en Pere, corneta.
0: Ok.
1: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits i un parell d'anys van dur vestits i hi havia la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes,
0: vale,
1: i tambors. Han deixat la tuna de banda...
0: Bueno,
1: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé. Eren tot el lot joves, i també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona a bateria i té una bateria.
0: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
1: Ja tenim, i clar, sí. Vam venir a la feina i dir, ja mos veurem i ja en xerrarem.
0: Sí.
1: I formam el primer grup, nosaltres tres.
0: Sí.
1: El nom el vam triar després, però te'l conto ara.
0: Sí.
1: El nom és de Mercadal, perquè estaven al centro.
0: Centre Sur.
1: Sur, migjorn. Censur.
0: Censur, molt bona.
1: El nom surt d'aquí, eh? Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien nous instruments després, eh?
0: No, clar.
1: Nosaltres no sabíem cap botiga.
0: Ja.
1: I després no tenien doblers.
0: Clar que després...
1: Això era un altre més handicap que la botiga.
0: Correcte.
1: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
0: Els Isleños?
1: I m'ho enteran que tenen els instruments.
0: Vale.
1: I els de volen vendre. Bueno, doncs pues, anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
0: Sí.
1: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un ecodinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
0: Bueno, no està mal.
1: Amb un Fender.
0: Ostres, bon material. Ja... Material.
1: un baix Fender que el, tenien tot
0: el baix Fender,
1: el
0: baix
1: de tota la vida.
0: Sí, tio.
1: Però, i un amplificador, no sé què era, l'amplificador, me n'en recordo, és igual. I, però me'n recordes preu. 39.000 pessetes.
0: 39.000 pessetes tot l'equip, eh?
1: Tot l'equip. Els veiem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
0: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
1: O sigui, l'any 74...
0: Una bona inversió vau fotre.
1: I però ho compram.
0: Ho va comprar.
1: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
0: No hi ha baixista.
1: Perquè en Pere tocava saxo en sa banda.
0: Vale. Ja tenia allà un saxo.
1: Vale. Va venir... Bueno, va venir en Toni, escunyat, que el cel sigui. Mm. No, i no va anar... En Toni sonava el baix, però sí. Hi havia un baix de banda.
0: Sí, eh? Sí.
1: I com que en Tolo... En Tolo Lugut era molt bo, també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
0: En Tolo... En Tolo Bogú, vale.
1: Excusi meu.
0: Vale, clar.
1: 13 anys tenia.
0: Hòstia.
1: I bé, i en Tolo, clar, tenia, sonava un pot de guitarra, i allò, i
0: Hòstia, bon baixista, sí, ja ho havies tocat poques vegades, però...
1: I això ja...
0: Ja camina.
1: Jo, quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
0: Tu guitarra, en Tolo no es baix, es bateria, i amb...
1: La bateria era de Mercadal.
0: Sí, de Mercadal, encara no
1: sabem. De Mercadal, ha dit el nom i ara... Finet del món.
0: Bé.
1: I en Pere, saxo i cantar.
0: Saxo i cantar.
1: En Felipe, bateria.
0: Felipe, perdó, sí.
1: Val. I...
0: Sots la primeríssima formació d'aquest censur. Sots la
1: primera, que no té res a veure amb Huracán, eh? No. Sots Huracán.
0: Vale.
1: Sots el censur. Durant un any,
0: un estiu. Perdona, i què tocava amb el censur?
1: Pues amb el censur...
0: Quina música fa?
1: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament mos passàvem amb en Pere a cantar.
0: Sí.
1: Era jo... Cançons... No sé. És que cançons així... Sobrem en Perfidia.
0: Vale, aquest tipus de...
1: Sí, jo,
0: cançons
1: jo,
0: en castellà
1: jo,
0: i tal,
1: jo
0: no?
1: Jo em fa una d'en Santana.
0: Puta.
1: Em fa una d'en Santana.
0: Una Gibson tocaves, tu, eh?
1: Sí, m'agradaria tenir la gravada.
0: On deu ser la guitarra, aquesta?
1: La vaig vendre a la vaig vendre a Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no.
0: No, tio, perquè...
1: Però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil. Per tant, i dua darrere una placa en el màstil d'alt.
0: Mal assumpto.
1: I mal assumpto.
0: Ja.
1: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé. Però quan l'han comprat, això no.
0: Es devia rompre i van fotre una placa allà.
1: Sí, el que passa que jo, tècnicament, jo era una Gibson.
0: Així que tu tocant Santana amb una Gibson allà...
1: Jo m'agradaria tenir una gravata en el sol d'en Santana.
0: Ostres, tio.
1: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però igual. Però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
0: No, mala sort.
1: Bueno, després en nosaltres venia molt en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
0: Vale.
1: Vam fer un pot de tècnic, després eren quatre cables, soldats...
0: Bueno, sí, havia de fer una feina, sí, sense equip i tal.
1: I venia, i també venia en Toni en Kubala.
0: Vale.
1: Molt amic d'en Pere.
0: Sí.
1: I nosaltres, no duem orga, i passàvem orga, pim-pam... I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es van pacientar, però ho va llevar i ho posa per vendre.
0: Està clar.
1: Bon, anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
0: Un altre Fender,
1: i el van comprar. 5.000 pessetes.
0: 5.000 pessetes, un Fender, ostres, tio. 5.000 pessetes davant i les cordes, ara.
1: Però aquell tenia un bon amplificador.
0: Sí,
1: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
0: Sí. Un Hammond o un Fender o alguna cosa?
1: No.
0: Una marca que t'hi fixis, no? Vale.
1: Un organet així mínic, allò era un Farfisa venido a menos.
0: Vale.
1: Però,
0: hòstia, però que guai.
1: Era un Farfisa, de tipus Farfisa.
0: Sí.
1: I el va tocar en Toni.
0: Ok.
1: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Amb nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
0: ja.
1: Això no tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona. Però nosaltres anàvem a tocar nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia.
0: Fem un dia d'hotel, ja.
1: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feien molt era Geni, Migjorn,
0: vale.
1: Geni, Migjorn i Ferreries.
0: Migjorn no vol.
1: I l'Art. Migjorn a la Palmera.
0: La Palmera.
1: Cada diumenge.
0: Ok.
1: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
0: Molt cogn, 4 hores.
1: A Geni.
0: A Geni. Déu-n'hi-do.
1: Començant a les 6 a mitjorn, perquè a mitjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
0: cap
1: allà, i jugàvem fil d'una a les dues. Rai, i en Pere s'ho fotia tot, perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
0: Nosaltres sí, Bueno, si no bufava tant saxo, també. Que... Fa,
1: sí, bufava quatre cançons,
0: bé, però
1: havia de bufar.
0: Ostres,
1: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, Era un altre món, eh? Sí, jo he viscut l'evolució del 74... En el 2000 hi ha alguna cosa que van acabar nosaltres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
0: Sí.
1: Fa 7 anys que no feim hotel.
0: Sí, nosaltres sí, fins a
1: pandèmia. Però en fem. Sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure ja amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple...
0: Sí,
1: quan arribava, era pla. Però també es va que te feien fer 3 hores, de 9 a 12, en dos descansos.
0: De 9 a 12.
1: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? Lo darrere no hi havia quasi...
0: Ens havíem a dormir, no?
1: Sí, no hi havia quasi ningú.
0: Bueno, és que les...
1: Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere, i xerrava, i tot amb en Pere, no sabia que el líder, no tenia punyeta.
0: Un inglès, no?
1: Un inglès. I en Pere fa un poc el loco, però va fer un poc, li va fer... Horror!
0: Horror!
1: Ho contant nosaltres, perquè se l'ha de ser veritat.
0: Hòstia, tu, horror!
1: Horror!
0: Ostres!
1: Un tio. I jo dic, Pere, tio, és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
0: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gent que et diguin això.
1: Fa gràcia, però
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: De gràcia.
0: No ho crec,
1: gent
0: no ho crec.
1: Que nosaltres que volien sonar i posaven gust i ganes. Però, en canvi, sonaves a mitjorn, sí, era un èxit.
0: Ja,
1: les cançons se trobaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i
0: ja,
1: coses d'aquestes.
0: Ja.
1: L'hotel no molava gent, segurament. Segurament.
0: Clar,
1: segur.
0: Sí.
1: També, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantaven cançons en inglès. En Pere cantava un parell de cançons de perquè nosaltres singles ha estat cero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Imagina't tu. Com traiem les cançons en anglès amb un disco...
0: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
1: Carai, Google no sabia què és. I moltes que vegades, és que no hi havia, a vegades t'ho costava dir, discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en comprava en qualcun, però no anaves amb un, com a mare, que hi vas amb un, dues vegades amb el dia, no passa res. Això no era així,
0: no?
1: Això canviava molt.
0: Bueno, no passava, és un altre món totalment diferent.
1: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien sas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria en l'Iron Lidan, en Joan.
0: Vale.
1: Joan, l'Iron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos.
0: Vale.
1: I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més que el cel sigui.
0: Sí.
1: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat,
0: bueno.
1: Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
0: Ja.
1: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
0: El grup,
1: bueno, nosaltres m'ho anem.
0: Bueno, sí. Coses que passen.
1: Coses que passen, però...
0: Tampoc no, era algú, t'havia tenir 20 anyats, llavors, o alguna cosa així?
1: No, 17.
0: 17, vull dir que n'hi ha 20.
1: 17-18. Lots joves d'aquests d'aquí, no? Aquí,
0: sí,
1: allò,
0: sí, bueno.
1: Hi ha durat un any, era l'any 75, 4.
0: Sí.
1: 74, imagina't tu. Bé, havia durat fins al 75.
0: Vale.
1: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mi jo n'hi va molt, molt desvalor, perquè, bueno, semblava que els dolents eren un poc nosaltres, perquè...
0: Ah, sí, hi va la mambo d'aquesta hòstia.
1: Però, bueno...
0: Pique per quedar al mitjor, també... Sempre igual.
1: Sí, encara en aquella època hi havia això, nosaltres no va ser res de això, va ser musicalment que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
0: No.
1: Pianista tampoc, eh?
0: No.
1: Que crec que era jo un bon pianista.
0: Esquela.
1: Sí, ve amb Scamon.
0: Ok.
1: I nosaltres, saps on provaven de millor? La gent de millor no sobrà. Quan arriben de Ferreries,
0: sí,
1: allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
0: Sí. Saps?
1: Bueno, doncs, pues, allà mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, i això perquè érem, allò era municipal, i nosaltres tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat, clar, i nosaltres ja van dir prou. S'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un trons de cotxeria, que no hi cabia cap cotxe, un escap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
0: Okay.
1: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en es capellà, que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
0: Ole, un...
1: Un uah, Leslie. No era Hammond, però era un Leslie.
0: Vale. I un Leslie és un altaveu especial per teclats, per gent que no ho sàpiga. Sí. Un caramellet.
1: Un altaclat, sí. Allà vol, l'altaveu de dalt volta i es davalla en un fitxo. Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I Vesquela, prova el Leslie, nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu aquell i pensaven, què és això?
0: I tres,
1: hi havia un, com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
0: Sí.
1: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, dona voltes, com un ventilador.
0: Sí,
1: un ventilador d'altaveu.
0: Sí.
1: I s'atura. I després anava a poc a poc, i fas el que fa per un
0: orgue.
1: Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i llos, cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se'l va, i se va endur l'orgue, ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
0: sí.
1: I quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien a l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bola, l'anem a fer.
0: L'anem a fer, ja veurà.
1: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup seguit eren els Leslie, i entre li fotien allò, i breng, i traien...
0: Ostres,
1: No sé com sonava, no, jo no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
0: Entens un, sí.
1: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
0: Bueno, els Beatles ho fan molt, no? Els Beatles fan molt de guitarra al Leslie.
1: I van anar a l'Oar, me'n record. Però clar, no tenim nom. I què li posàvem? Saps que li van posar el nom? Cicris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
0: Cicris. Censors Cicris, vaig.
1: Això. Vam fer una actuació perquè ens va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de Censor i mos criden a l'Oar. I anàvem. Però va anar, bueno, va anar bé.
0: Vau fer-se...
1: S'ha acabat. Però hi havia cinc pas aquest, despit
0: de...
1: I ell m'ho diu, jo conec un guitarrista, digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era, però va ser el cantant.
0: Va venir,
1: i ell sonava guitarra. I, clar, i m'ho donava tres voltes i mitja, jo, de guitarrista. I ell vens a guitarra, i jo a guitarra amb aquest, no hi vaig per anar a veure ell. I a més cantava.
0: Sí.
1: I m'ho diu, n'hi-do... A tu, si te vols piano, orgue.
0: Sí.
1: Orgue. I nosaltres teníem estres... Nosaltres no en teníem cap d'orgue, perquè se'l havien quedat ells.
0: Sí.
1: I nosaltres no teníem orgue.
0: Vale.
1: Un anam a Palma, escat de pot temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma.
0: Sí.
1: A Musicassa.
0: A Musicassa, a Palma, ja, ostres,
1: que,
0: tu.
1: Que encara hi és.
0: Sí, sí.
1: Perquè després va ser Cime Musicassa.
0: Bueno, sí.
1: Pues la Musicassa d'Esborn.
0: D'Esborn, sí. Allà tenien, serà tota la vida.
1: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escant del Mallorca, allà dalt.
0: No ho sé.
1: Bé, els van anar a de dalt.
0: Vale.
1: I aquell mos diu, són quatre passes i anem amb ball. Nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
0: en Salom, devies...
1: Jo havia estat molt al Cúdia, perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
0: Vale.
1: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... però hi havia anat poc. I mos duen aquí... Nosaltres m'ho va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé, no recordes, que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé, ara ho sé. I m'ho duen allà, i quan van arribar allà.
0: Ja, tio.
1: Hammonds, però...
0: Ja, com vas
1: a... Ja em van flipar, nosaltres. Jo vaig flipar, jo m'agradava molt de torre, m'agradava molt sempre, i vaig flipar. Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble, Quan n'hi havia un de portàtil.
0: Un portàtil, sí.
1: En vista haguessin comprat aquell. Clar. Però com que anàvem tothom dues Hammond de moble i compràvem el Hammond de moble. I a més no eres millor. Era més modern, era de moble i tot el que vulguis, però dur altaveus, i tu un Leslie, ell també. El tenc també, no pot ser.
0: Tu guardes tot, tio.
1: Però hi havia un problema molt gros, però grossíssim. Valia 250.000 peles.
0: Ostres, tu.
1: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el sensor.
0: Vale.
1: 20.000 pessetes tenia, perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses.
0: Sí.
1: I telefona que nostra, xerra mo mare. I mo mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra mo pare i me diu, un orgue. Diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs? Allà on viviu Valtros, que té, eh?
0: Sí.
1: Més, allò tot eren solars buits, no hi havia res.
0: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò. Oh, d'aquella època, no faltaven anys.
1: No hi havia ningú.
0: No, de fet, no hi...
1: I valien 250.000 pessetes.
0: Els solars. Hòstia.
1: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar que comprar un piano d'allò, me diu.
0: Hòstia, tio.
1: I jo li dic, no, jo m'estim més el piano.
0: El piano me'n compraré amb el ballon de solars, no el piano.
1: I com que el vam pagar el comptat, que no estem abandonat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20. Va valer 220.000
0: peles.
1: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
0: Olé.
1: Qui provava.
0: Olé, tio. Sense saber-t'ho tocar.
1: Jo havia donat... Jo anava a casa la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Però la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
0: Bueno.
1: I piano, uf, jo sol ho havia fet,
0: Sí.
1: I potser sabia, allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, quita allà on hi havia do, res, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo que m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però jo, el poc que sé, ho he pres jo.
0: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època tenies d'anar que la senyora Paco, o aquella senyora de Moca, tal, o aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic. Sí. I serà un rotllo patateros, Lucas. Encara ho és.
1: Era avorrit. I jo, aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a la senyora Paca molt, perquè em escoro i m'agradava
0: sí.
1: Però jo, el piano, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava.
0: Sí.
1: Tot cantava les coses, digues-les, i tampoc no te pensis que...
0: Bueno, és que el que hi havia.
1: Era.
0: Sense
1: I jo, que he pogut aprendre, perquè vaig comprar llibre de solfa i vaig donar quatre lliçons, i però... No, zero. Però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre com un loc, i fotia el dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots, I van començar a sonar. Començar a provar.
0: Vale.
1: I feien la primera actuació, Huracán, es forma final del 75.
0: Sí.
1: Decidim, després que es dirà Huracán,
0: sí,
1: traiem el nom de la cançó de Bob Dylan.
0: Aquesta la sabia. Sí.
1: Traiem el nom d'allà, que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo els Beatles...
0: Sí, ja ho sé jo, sí.
1: Beatles que sou quines coses.
0: De fet, tu i jo coincidim amb el concert amb Ringo.
1: Exactament.
0: Però Ringo Starr va coincidir, tu i jo. Sí.
1: I jo havia d'anar a veure en
0: Paul McCartney.

0: Quan tu creus que vas seguir allò, la nostra clata, és quan
1: aquí comença l'huracan. Qui som? Antolo, el baixista.
0: Antolo, el baixista.
1: En Pere toca saxo i canta.
0: I canta.
1: En Llorenç toca guitarra i canta.
0: Vale.
1: En Joan, l'Iron, toca la bateria. I jo sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
0: Fas qualque veus.
1: I en Tolo també fa veus.
0: Vale, vale, vale.
1: I en Llorenç i en Pere, en Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, vale, perquè en Llorenç venia de cantar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, fem un grup. Bueno.
0: I fem un repertori més per guiri ja?
1: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, vale. Més... després van tocar, tocàvem... presses dissabtes van tocar Mànics, ben qualque vegada... I,
0: vale, vale, vale, vale.
1: El grup va fer un canvi, jo crec que important.
0: El 75, eh?
1: El 76.
0: 76, perdó, vale.
1: Neix el 75...
0: Però començàvem a fer actuacions...
1: Però la primera actuació es fa el primer de maig... Clar, tu pots dir... L'huracan, teòricament, la primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
0: Així que, va.
1: Però no tu el 75.
0: Ja, 1 de maig del 2026 farà 50 anys de la primera
1: actuació
0: d'huracan.
1: Sí, això sí.
0: Uau.
1: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
0: Vale, vale.
1: No perquè no sonàssim, però
0: ja,
1: estaven
0: com a grup.
1: Com a grup
0: sempre
1: i no vol dir que no fessin qualque actuació, estava tal vegada per mitjor, no sé, però no mos en recordam. No mos en recordem.
0: Vale, vale, bueno,
1: i mos en recordem molt des que vam fer a Ferreries, el 75.
0: Vale, aquesta.
1: Antes de... Perquè s'havia anat a Esquela,
0: vale.
1: I es van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença l'huracan, però nosaltres aquell any ja... Sant Tomàs, Cala Blanca, la Platja Gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu. També hi anàvem.
0: A la Platja Gran, sí.
1: Hi ha una cosa, és molt petita.
0: Sí,
1: allà hi anàvem un dia, també. A Tsur Menorca eren la mateixa cadena, tenien esquí de mitjorn, apartaments a Vista Mar.
0: Vale.
1: També hi anàvem allà. I nosaltres tocàvem, van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, un dia aquí, allà...
0: Bueno, el que tu vols toca fent els músics.
1: Perfecte. Bueno, pues...
0: I què feu? Anava al furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el mòbil.
1: Que en Tolo i en Llorenç,
0: sí?
1: Després es compren 2 Simmarks de doble altaveu. Doble bàfale.
0: Dos altaveus.
1: Amb es que passava al damunt.
0: Dos altaveus.
1: Jo,
0: dos amplis, sí, sí.
1: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, ja després també van comprar un equip de veus de 4 columnes davant, perquè això després
0: cadascú,
1: dues equipos
0: seus. Sí,
1: no
0: sí,
1: passava,
0: sí.
1: Ara tot passava per taula.
0: Sí.
1: No, només per taula només hi havia micros. Res més.
0: Ja, i fins i tot les verbenes s'hi anava amb el seu equip. Sí.
1: Les verbenes que nosaltres hem fet a Sant Cristòfol, allà enmig de ball una cesta de baloncesto.
0: Sempre, ja t'ho dic, tio.
1: Totes. I llum, no hi havia cap de llum.
0: De llum, res, tio, ja, quatre fotos.
1: No hi havia ni llum, perquè després, Colau, després van començar a posar bombilletes,
0: sí,
1: no, tots sense bombilletes.
0: Es va aixerar amb Colau de sol, sí. És quan comencen a unir són estudis i empreses d'aquestes que ja s'hi gent...
1: Però això ja més en van.
0: Molt
1: més en van. Nosaltres això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, supos que després m'ho donaran, ells van tenir un accident en la furgoneta.
0: Sí?
1: Jo xerro molt, no sé si ho han de...
0: No, m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
1: En la furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, l'amanaven a tots els ciutadans, que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe. De fet, jo no tenia ni carnet, encara no m'havia tret, i venia Toto, m'ho feia de xòfer, i el primer any, amb en Joan Camps m'ho duia a Mercadal,
0: vale.
1: Sonar, i en Pere m'anava una furgoneta que nosaltres li dèiem el Dragón Verde, això és sensora, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde.
0: El Dragón Verde.
1: Tenen que anava 20, no corria més aquí, però, bueno, gràcies.
0: Sí, bueno.
1: I en Joan Cas, que m'anava a taxi, m'ho duen en Tolo i jo, i en,
0: vale,
1: i en
0: vale.
1: Felipe, cap a Mercadal, i en Pere m'anava a la furgoneta. Jo a vegades anava amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar amb Cobala, també, amb en Pere, en Toni.
0: Sí, sí.
1: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. i els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc... Sempre... Ells no van fer res, gràcies a Déu.
0: Bueno, pues mira, tia, bé, només els trastos...
1: però van tornar a partir, i en l'Aire no ens va dir que se retirava. A final d'estiu, ell se volia retirar, però després hi havia moltes mogudes amb els grups, de Ciutadella, això. En altres eren més d'estar, però aquests hi havia moltes mogudes.
0: Què vols dir que hi havia moltes mogudes?
1: Mogudes, me refereix, que acabaven, duraven un any i ja... Trastos.

0: Va venir no sé què...
1: Ja, bueno. Se n'hi havia molt, d'això.
0: Vale.
1: Jo veig que ara, no sé, jo ara no conec gaire, però ja. Ja veig grups...
0: Allà de tot.
1: Veig treball bé, ja.
0: Allà de tot, suposo.
1: Jo ara estic un poquet tota vegada... Som estables, més o menys, sempre.
0: Sí, joder, si som estables.
1: Però aquella època no, quan van començar.
0: Ja.
1: No tant. I aquell motiu que se'n va, i agafam, després hi havia Samurada, i en Rodri... Era bateria,
0: sí.
1: I nosaltres ells li diuen, i diu que sí.
0: Vale.
1: Que vinc, no, que vinc al final de temporada, també, que ells tenien també... No,
0: coses que sí, que
1: cada però, casa. Després, ell va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
0: mira,
1: perquè no està a Menorca, i va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
0: En Pere Marí.
1: No, en Pérez. En Pérez, un ciutadellanc.
0: Vale, sí.
1: No, en Pere és un ciutadà. En Pere Marí també ha sonat també en altres, eh? A la primera cinta va gravar un parell de solo, hi ha un solo de guitarra.
0: Sí? Sí, ho he vist. Sí.
1: I el va fer ell. No, en Pere. Però allò només va durar 6 mesos d'hivern.
0: Vale.
1: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van d'un magnetofon de pistes i van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
0: Hola.
1: He sabut...
0: Hola.
1: M'han dit que en 3, 4 o 5 cançons perquè ahir me van cridar i són coses, bé, jo no sé això quan sortirà però me van cridar ahir.
0: Això sortirà
1: bueno, quan
0: ben... és la setmana que ve,
1: quan ben... bé, aquest dia
0: el de novembre,
1: havien tingut entrevistes amb en Rodri que havia vingut, ho va dur i me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer,
0: vale.
1: I en 3, 4 o 5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de cosa que es veu que van gravar, com que són en pistes,
0: ja.
1: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé,
0: vale.
1: Això serà un record gros, perquè això és del 77,
0: uau.
1: Gravat en el casino, de mitjorn.
0: En el casino de mitjorn.
1: De mitjorn, un ball, un cavespre, un diumenge cavespre.
0: Ostres, tu.
1: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
0: sí.
1: El 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
0: vale.
1: En Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
0: Ok.
1: No sé, després allò va durar un any o 2 mesos.
0: Sí, sempre seguiu fent això, tot l'estiu, i verbenes i coses.
1: Verbenes, pitos i flautes.
0: Ja es fan festes de pol i verbenes, sí, i tot el rotllo, que les festes s'hi haurien de fer, però...
1: Ah, nosaltres l'any 77 i 78
0: sí.
1: Fem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent. 2 anys seguits.
0: El triplete.
1: Triplete.
0: Sí, sí.
1: 2 anys seguits. I a Mo tocam a l'Esplanada.
0: A l'Esplanada? Uau.
1: Allà enmig.
0: Vale.
1: Vale. Però...
0: Ostres.
1: Però, espera, veuràs. Era una anècdota bona. No, una anècdota. Hi havia fotint un escenari xulo.
0: Sí.
1: I feien dur grups folclòrics.
0: Vale.
1: D'aquests que són d'Aragó, sí. I pues, d'aquests i allò. I clar, aquestes festes acabaven molt pres després, eh?
0: Clar, no, és que són diferents.
1: I nosaltres havíem de tocar a les 9, a les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
0: Un dissabte de festes, per
1: exemple? No, un diumenge.
0: Un diumenge, vale.
1: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho
0: puc. Bueno,
1: podria ser dissabte, sí. Podria ser dissabte. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent i allò, nosaltres, clar, érem per allà i a les 12 havien d'acabar i que es van acabar a les 12 menys quart.
0: Qui és folclòric?
1: Ah, vale. I nosaltres anem allà i començam,
0: sí.
1: Fan l'actuació, venen 2 assajos o 2 municipals a les 12, xistolots, això s'ha d'acabar. 3 cançons van sonar.
0: I van pagar.
1: Sí, no. Altres.
0: Ens
1: van fer aturar.
0: Ja s'aclariran. Hòstia, que bona.
1: I no podien fer res més.
0: Que bona.
1: I això ho van fer 2 anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres vam anar a Llumassanes.
0: Llumassanes.
1: Sant Climent hi han anat... De fet,
0: Sant Climent,
1: hem estat els pregoners,
0: però
1: ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any.
0: Sí, no?
1: Molts, però a Sant Climent...
0: Allà anaves divendres, sempre, no?
1: No, a Sant Climent, ara feim els diumenges. Cada vegada antes feim altres dies.
0: Vale.
1: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges i dilluns, quan
0: sí.
1: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
0: No, dissabtes, però... Els altres, sí.
1: No, tenim clar, ja fa molt d'anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
0: Hotel no... No, clar, clar.
1: I eres dissabte, me'n record.
0: Ja.
1: I van fer dos grups.
0: Ah, sí?
1: Ho vam mitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i dos o tres van tocar a l'hotel, i dos o tres se'n van anar allà, o quatre.
0: Osta.
1: I quan van acabar en el dos hotel...
0: Té una franquícia d'huracans, bueno, com un McDonald's.
1: Quan van acabar a l'hotel, furgoneta...
0: Vale.
1: Llumes anes.
0: Ostres,
1: però que bona. Jo vaig tocar en els dos puestos.
0: Vale.
1: En Pere també va cantar els dos puestos. En bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i després que vam agafar un baixista... I un bateria i van allà amb
0: vale, vale, un poc de...
1: van fer rotllo
0: que bona.
1: Un any i això el 70 això va ser 77-78 aquests dos anys 77-78 devia ser
0: que guai.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Hey yo, yeah yeah, tancar-lo que dient el sistema.
2: Younger Music.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. La pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronges. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronges i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitroclòrits, de nitroclòrits, li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren ser el vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7 i 15 hores als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.